més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora i els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi d'entrevista.
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.
2: Everybody gets high sometimes, you know.
0: Tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Primavera Sound is sold out. Business as usual. Barcelona és bona si la bossa sona. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui tornem al Primavera Sound. Connectem amb el Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de juny del 2027. Malgrat que les entrades s'han exhaurit, aquí us convidem a una sessió sense acreditació. I comencem. Aviat es diu aviat. Soon és el tema que escoltes ara d'entrada amb My Bloody Valentine. Aquesta és la banda formada a Dublín, a Irlanda, liderada per Kevin Shields. Des de 1983 són els pioners del moviment shoegaze. I aquí rescatem aquest Soon, tema que tanca el segon àlbum de My Bloody Valentine, 1991.

0: Dream On, Rising Song, és el tema de Massive Attack, un altre retorn des de Bristol al Primavera Sound. Són els pares del trip-hop, connectats amb l'activista cultural Banksy, actuen el dijous 20, el 4 de juny. I aquí escoltem el tema extret del mes de Nine, Rising Song, del 1998. Més retorns al Primavera Sound. Angsters on Now to New Boughton. No m'acaba de sortir el nom encara, però és quelcom com edificis enderrocats. Edificis nous enderrocats. Era l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. I aquest 2026 també tornen. La banda formada a Berlín a 1980, liderada per l'incombustible Bigsa Bargle. I aquí us proposem Seven Screws, 7 cargols, des de l'àlbum Ales in Allen del 2020. Angsters and the New Boughton.
1: Sieben Schrauben halten mich zusammen. Sieben Schrauben, sieben Schrauben.

zur Herde. Ich gehe rückwärts in meinen eigenen Spuren.

Robert Smith va formar The Cure en 1976, 50 anys després segueix actiu i molt viu al Primavera Sound, superant totes les modes i tendències del segle XX i XXI. Aquí escoltem A Fragile Thing, quelcom fràgil, extret de l'àlbum Songs of a Lost World, cançons d'un món perdut, del 2024. Continuem amb el Primavera Sound 2026 i aquesta és la llei, una antiga llei del Father John Misty que s'ha dedicat al 2026. En Josh Tillman és el compositor que està darrere d'aquest... un dels referents del nou de la música contemporània nord-americana. I aquest 2026 ens presenta aquest tema de pop psicodèlic per les vostres orelles. Father John Misty.

Salad Days, dies d'amanida, la primavera Sound 2026 amb Mac DiMarco, més pop psicodèlic amb aquesta edició des del tercer àlbum d'aquest compositor. Serà present al Primavera Sound i ara passem al Baxter Dury, el fill d'Ian Dury. Actua el dissabte 6 de juny i aquí tenim el príncep de les llàgrimes donant títol al cinquè àlbum de Baxter Dury.

Kisses. Aquests són els petons de Slow Dive. La banda formada a Reading a 1989. Tornen al Primavera Sound al 2026 amb el seu Dream Pop. Ens presenten l'àlbum Everything is Alive, Tot és viu, amb Neil Halstead i Rachel Gorswell. Continuem amb aquesta connexió Primavera Sound. Seguidament amb Depressión Sonora. Marcos Crespo va formar aquest grup al 2020 i aquí escoltem Estupefacientes. Continuem somiant el Primavera Sound 2026. Depressión Sonora.

Això és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal. Cari!

0: Russian roulette, I'm spinning you round again to
1: Kiss, els Gansos de Brooklyn, ens presenten aquest àlbum, el seu àlbum anomenat 3D Country, un país en tres dimensions. Es va editar el 23 de juny del 2023 i tres anys després actuen al Primavera Sound. Continuem amb aquesta connexió amb la banda sueca formada a Estocolm el 2015. Ara ens presenten el Cave World, el món cavernícola, des del que extraiem el Troglodyte. Són Viagra Boys.

0: juggler day.
1: Sintonitza la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.

Si Soon in Hell, una temporada a l'infern amb aquests nous puritans, These New Puritans, actuen al Primavera Sound 2025, el 6 de juny, presenten Crooked Wing, una ala trencada des de Southend-on-Sea. Continuem volant per les zones de la teva ràdio amb la banda formada a Brighton el 2021. These New Eves, seguidament, ens presenten el seu debut. The New Eve is Rising, al Primavera Sounds. Els rius tornen, es tornen vermells.

Islands, les illes de XX, tornen al Primavera Sound amb el productor Jamie XX. Seran el dissabte 6 de juny. I tres dies abans, les britàniques Wet Leg des de la illa de Wight obriran el Primavera Sound. Wet Leg.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: Aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

Aquestes són les novetats de la setmana a la llista del Country Breakout Radio Chart amb Rafael Corbí, Music Row, entre nosaltres, debutant al 54. Una de les artistes amb més base de fans a través d'internet. És una de les artistes virals, ara mateix Stella Lefty, l'artista de Los Angeles, que ens aporta aquest debut al 54 del seu tema Boston. Segona novetat de la setmana per al cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aporta aquest The Years Are Short, que debuta al 66.

Un artista plenament consolidat amb els darrers anys, Ronnie Atkins, i aquest en debut a la llista amb el seu darrer senzill, aquest en The Years Are Short. A la posició 71 aquesta setmana debuta una de les més grans artistes del country contemporani. Ella és Cassie Lee Musgraves, la cantant de Golden, Texas, que debuta al 71 amb Lonely

0: un artista triomfador, Cassimus Graves, i aquest The Lonely's Girl, que debuta al 71, una posició més per darrere a la llista de Music Row. Aquesta setmana hi trobem el debut del cantant d'Austin, Texas, Calder Allen. Aquesta cançó es diu Jail Light Saves.
1: It's been a long time since I've remembered. It's been some hard times I choose to forget. It's been a long ride. Just wanna be back home.

escoltàvem a Calder Allen amb una de les novetats de la setmana que en tenim força a la llista perquè fins al moment en portem 5 i encara ens en queda una altra. Megan Maroney debuta al número 77, l'artista de Douglasville, de Georgia, ens aporta aquest tema tan preciós que es diu

Així escoltàvem el tema de la Megan Moroney i arribem a la darrera novetat de la setmana en Tim and the Glory Boys, aquesta banda canadenca que fusiona estils com el country, el bluegrass i el gospel en les seves cançons. Tim Neufeld, al capdavant, que antigament era el fundador de la banda de rock cristià Stirfield. Ells debuten a la llista aquesta setmana també amb la cançó If I Go Missing, al número 79.

dues novetats aquesta setmana dins de les 5 millors, totes dues amb 12 setmanes a la llista. La primera d'elles ha estat Jason Aldean amb Don't Tell On Me, de pujant del 6 al 5, i amb una pujada molt forta la de Morgan Wallen amb la cançó Don't We, del 9 i fins al número

El número 4, Morgan Wallen and Don't We, repetint el número 3 després de 20 setmanes a la llista de Music Row, Change My Mind per Riley Green, que recentment hem vist, ja se l'ha encarregat, però, a la seqüela de Yellowstone, aquella pel·lícula, aquella sèrie anomenada Marshalls.

cançons que fa setmanes que escoltem havia estat el número 1, Riley Green amb aquest Change My Mind, i el número 2, repeteix, també havia estat número 1 després de 19 setmanes, el tema de Tucker Wetmore, que es diu Brunette.

Aquesta és la cançó de Tucker Wetmore, Brunette, número 2 de la setmana i el número 1 per sisena setmana consecutiva. I trobem aquesta cançó de l'artista que està trencant motllos darrerament i èxit rere èxit. Ella Langley ens arriba amb aquesta cinquena setmana al número 1 amb la seva cançó de l'àlbum d'Angelium. Aquest és el tema Be Her.

secció del nostre espai que dediquem als futurs èxits del demà amb aquest On Dance Sort to be Charting, que aquesta setmana encapçala la cançó We Make America Run de Ansel Brown, aquest artista de Greenville, de l'estat de Carolina del Sud. També trobem un duet fantàstic, Charles Wesley Godwin amb Luke Combs. Això es diu Better That Way.

Escoltant la música excepcional, al meu entendre, d'aquests dos personatges, Charlie Wellesley Godwin amb Luke Combs. James Tamelkov arriba a continuació, que personatge conegut també per la seva banda Cash Chained, en la qual sempre uneix la música de Johnny Cash amb la seva. Un artista i compositor de música country nascut i criat a la zona rural de Virgínia Central, molt influenciat per el country clàssic i tradicional. James Tamelkov amb aquesta cançó anomenada Cowgirl Hot Horse.

molt bona aquesta cançó de James Hamilcomb. Anem a les dues darreres d'aquest Ondex Not To Be Charting i ho fem primer amb Robert Ross, el cantant de Nova Brunswick, al Canadà, concretament de la ciutat de Miramichi. Robert Ross ens aporta aquesta cançó que combina el so clàssic de tota la vida amb un toc d'elegància i de bon ball. És la música, és la cançó For You Girl.

Avui ha estat un programa carregat de novetats a la llista i també de cançons amb l'On Deck Sun To Be Charting. Per tant, gairebé arribem al final. Una darrera cançó d'aquesta minillista ens la porta el cantant de Macon, de Georgia, on també han nascut altres excepcionals artistes de música country. Jonathan Heilbrun ens aporta aquesta cançó, Goodbye Looks Like.

Tancarem la paradeta en el dia d'avui amb una de les cançons interessants del que és la llista de Music Row, l'actualitat de la música country. Segona setmana en llista, us la presentàvem la setmana passada i en aquesta puja del 37 al 21. És el fantàstic tema que ens aporta en Kenny Chesney, la cançó Carry On. Top Country Music, la música country d'actualitat tal com sona amb Rafael Cotillo.

recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Cuplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

Aquí seguem per parlar ara mateix dels dies mundials internacionals europeus que tenim per avui, per aquest 21 de juny. Hi ha dies que no tenim gairebé res i avui hi ha un fotimer de dies. Per tant, anem-nos a repassar i donaré de manera molt resumida tots ells. El dia 21 de juny és el Dia Internacional de la Celebració del Solstici, una festivitat que va proposar el govern de Bolívia i que va ser acceptada per l'Assemblea General de l'ONU el 20 de juny del 2019, exactament un dia abans de la primera celebració oficial. És important destacar que encara que aquesta fou la primera vegada que l'ONU decreta un Dia Internacional de la Celebració del Solstici, aquesta festivitat fa moltíssims anys que és celebrada per gran part de la humanitat des de fa segles. Precisament el 21 de juny se celebra el solstici d'estiu, un fenomen astronòmic conegut també com a solstici vernal, que defineix l'inici dels mesos més càlids de l'any, pel fet que el sol assolirà la seva màxima declinació, projectant la seva llum sobre la màxima latitud geogràfica de la Terra. I al revés, també és el solstici d'hivern per les zones de l'hemisferi sud. Coincidint amb el solstici d'estiu a l'hemisferi nord, el 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Sol, una data on l'astre rein és el protagonista de les agendes de tot el món, ja que se celebren esdeveniments destinats a conscienciar sobre la importància del sol per al nostre planeta. El 21 de juny és el primer dia de l'estiu i alhora és el dia més llarg de l'any en quant a hores de llum. Per això, els països de l'hemisferi nord se solen celebrar esdeveniments i activitats que evidencien la importància de l'astre rei per al planeta i per a la vida a la Terra. Avui també és el Dia Internacional del Ioga. La data la va promulgar el 2014 a l'ONU amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis que porta aquesta disciplina mil·lenària per al nostre cos i la nostra ment. L'Índia va proposar el projecte de resolució per crear el Dia Internacional del Ioga i va rebre el suport de 175 estats membres. En el discurs pronunciat pel primer ministre indi, Narendra Modi va dir que el ioga és un do inestimable de la nostra antiga tradició. També avui és el Dia Mundial de la Girafa. Es pretén conscienciar la població mundial sobre la vulnerabilitat d'aquesta espècie que es troba en perill d'extinció imminent. La creació d'aquesta efemèride va ser per iniciativa de la Fundació per la Conservació de la Girafa, amb la finalitat de crear consciència i donar suport als desafiaments que enfronten les girafes a la natura. Avui també és un altre dia especial, Dia Mundial de la Hidrografia, promulguda per l'Organització Hidrogràfica Internacional escrita a l'ONU. Es va proclamar amb la finalitat de donar a conèixer a la població aquesta disciplina de les ciències de la Terra i la seva contribució destacada a l'estudi dels recursos hídrics continentals. Així mateix, la creació d'aquesta efemèride se sustenta les resolucions dels oceans i la Llei del Mar, documents emesos per la referida organització. Cada 21 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Educació No Sexista amb la finalitat de promoure una educació participativa i igualitària en matèria de gènere i diversitat sexual, tot promovent la igualtat d'accés a oportunitats. La celebració d'aquesta data pretén incloure cada cop més dones i nenes mitjançant la formació educativa en diversos àmbits, com ara la tecnologia, economia, ciència, esport o enginyeria, entre d'altres. La creació del Dia Internacional de l'Educació No Sexista va sorgir al Paraguai l'any 1981 per iniciativa de la xarxa d'educació popular entre dones de Llatinoamèrica i el Carib. El Dia Europeu de la Música se celebra també el 21 de juny. Té com a objectiu principal que els professionals de la música surtin als carrers a compartir la seva música amb el públic i així donar-los l'oportunitat de gaudir del seu art d'una manera gratuïta, sense importar l'estil, les jerarquies ni els orígens. El precursor d'aquesta idea va ser el músic nord-americà Joel Cohen, l'any 1976, que va proposar que els grups musicals toquessin durant els dos solsticis, que se celebren cada any, el 21 de juny i el 21 de desembre, i aviat es va convertir això amb un fet el primer a partir d'aquell any mateix a Tolosa, a Occitània. El 21 de juny també se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, coneguda com a ELA, una data impulsada per associacions de pacients de tot el món per conscienciar sobre aquesta malaltia, unir forces i exigir més investigació, que és un dels pilars fonamentals per aconseguir augmentar l'esperança de vida als pacients amb ELA. Aquesta és una malaltia degenerativa del sistema nerviós que afecta només a l'estat espanyol més de 3.000 pacients. És la tercera malaltia neurodegenerativa més freqüent després de la demència i la malaltia de Parkinson. Per aquesta malaltia no existeix cura avui en dia. L'ELA sol afectar adults d'entre 40 i 70 anys.
En el dia d'avui, encara ens en queden quatre, també es celebra el Dia Internacional de la Aniridia, amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar la població sobre aquesta rara malaltia d'origen congènit i hereditari que afecta un de cada 100.000 nascuts. Aquesta efemèride, sorgida arran del moviment internacional Aniridia Day l'any 2017, mitjançant el qual es fan esdeveniments anuals d'educació i sensibilització al col·lectiu sobre l'aniridia, suport a pacients i associacions vinculades amb aquesta malaltia. És un trastorn ocular d'origen hereditari i congènit, caracteritzat pel desenvolupament parcial o total de l'iris, conegut com a hipoplàsia. El 21 de juny també tenim el Dia Internacional de SINGAP, una efemèride promoguda per la SINGAP Global Network l'any 2020 per sensibilitzar i conscienciar la població sobre aquesta malaltia també estranya causada pel gen SINGAP1, que genera diversos problemes neurològics. Diagnosticada per primera vegada l'any 2009 pel doctor Michaud a l'Hospital Sant Justin de Montreal, al Quebec. Cada 21 de juny es ret homenatge a una de les formes més populars d'expressió a les xarxes socials. Se celebra el Dia Mundial del Selfie. Aquesta data va sortir als Estats Units com a Dia Nacional de la Selfie i ha estat replicada a tot el món. Va ser creada pel DJ Rick Nigley de Fishwow Radio Network a Arlington, a Texas, el 21 de juny de 2014. Els aficionats a les rodes també tenen un dia molt especial per a festejar. El 21 de juny celebrem el Dia Mundial de l'Skate o Skateboarding Day, una efemèride que va ser proposada l'any 2004 per l'Associació Internacional de Companyies de Skateboard amb la finalitat de promoure l'afició a aquest esport a tot el món, que compta amb més de 40 milions de patinadors o skaters. Aquesta pràctica esportiva plena d'adrenalina i moviment es va originar als Estats Units l'any 1963, quan Mickey Muñoz i Phil Edwards van condicionar una planxa de surf amb les rodes d'uns patins. L'any 76 ja es va construir a Florida el primer skatepark per a la pràctica d'aquest esport. I acabem amb una bona nova, perquè qui no voldria compartir el dia amb el seu millor amic, sobretot si aquest té quatre potes i borda? Doncs el 21 de juny se celebra el Dia Mundial de portar el gos al treball. Take your dog to work today. Un dia que ha estat recolzat per l'organització International Pet Sitters amb la finalitat de sensibilitzar les empreses i organitzacions a permetre que els empleats puguin portar les seves mascotes, gossos en concret, aquell dia, millorant així els nivells de productivitat, estimulant la creativitat i disminuint l'estrès laboral. Jo, la veritat, és que no m'he atrevit a portar-los. Això perquè no hi cabrien. Fins aquí tota aquesta llarga sèrie de dies mundials, internacionals, europeus, estranys que hem tingut per avui amb aquesta data del 21 de juny.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.
2: Amb aquesta música comencem avui les efemèrides de la música popular per aquest dia 21 de juny. I és que el 1932, tal dia com avui, naixia en Lalo Schifrin, de nom real Boris Claudio Schifrin, a Buenos Aires, Argentina. Gràcies a Mendes i Gillespie va viatjar a Nova York i el va acompanyar com a arrangista i director. Després es va posicionar als Estats Units amb molt d'èxit com a compositor de bandes sonores per cinema i televisió. Per exemple, Missió Impossible, Harry el Sucio o Starsky i Hutch.

Seguim endavant, perquè el 1944 naixia en Ray Davies a Londres, cantant, guitarrista i compositor d'aquella cèlebre formació anomenat Els Kings, amb una escriptura molt àcida, amb un carregament molt ample d'ironia. Un excel·lent compositor, considerat com un dels més grans talents que va donar el pop britànic a la dècada dels anys 60. Això no és poca cosa, donat l'ampli nombre dels seus companys de generació, que eren tots fabulosos. També té discografia en solitari.

1947 naixia en Joey Mullen a Liverpool, guitarrista i vocalista de la banda de rock sorgida a finals dels anys 70, els Badfinger, que va començar enregistrant a Apple Records el segell dels Beatles.

El 1952 naixia Nils Lofgren a Chicago, a Illinois. Guitarrista i cantant de rock, va començar tocant als 17 anys amb els Crazy Horse de Neil Young. Més tard va donar forma al grup Green, que va deixar alguns àlbums entre l'any 71 i el 74. Després va debutar en solitari i el 1984 es va unir a la E Street Band, el grup d'acompanyament de Bruce Springsteen, com a guitarrista. També té altres àlbums publicats en solitari.

1954, qui naixia era l'Augustus Pablo. De nom real es deia Horace Suavi. Ho feia Sant Andrews, a Jamaica. Un teclista i compositor de reggae. Va començar a enregistrar l'any 1971, tot i que l'èxit li va arribar a finals dels 70, principis dels 80. Va morir l'any 1999.

parlem ara d'un madrileny. El 1958 naixia en Jaime Urrutia. Va començar a enregistrar el 1980 amb el grup Seminal, un grup de poca presència. Després va formar Ejecutivos Agresivos. L'any següent donava forma al trio Gabinete Caligari, amb el qual es va mantenir en actiu fins al 1999. Atenció, perquè això és boníssim, veritat, el que ens aportava aquest personatge. I després va deixar alguna de les més grans cançons que se'n recorden a la història del pop en castellà. El 2002 iniciava la seva carrera en solitari.

De Jaime Urrutia passem a Manu Chao, que va néixer tal dia com avui del 1961, de nom real José Manuel Tomás Arthur Chao. Naixia a París, el líder del grup de rock sorgit a finals dels 80 Mano Negra, fins a mitjans dels anys 90, i després va començar la seva extraordinària carrera en solitari.

una efemèride que no té a veure amb naixements i amb morts és, per exemple, el darrer concert que va portar a terme l'Elvis Presley. Va ser amb una data com la d'avui, el seu darrer concert el 21 de juny de 1977 a Rapid City, a Dakota del Sud. Menys de dos mesos després va morir. Baby, I think you're so lonely. El 2001, tal dia com avui, moria el bluesman John Lee Hooker. A Los Altos, a Califòrnia, tenia 83 anys d'edat. Paraules majors en la història del blues, un dels noms essencials de la guitarra elèctrica. Una influència decisiva per tots els guitarristes que han vingut en darrere seu amb una discografia amplíssima. Diuen els experts que les millors van ser les que va fer als anys 60 per al segell Chess.

Seguim parlant de protagonistes i seguim parlant de grans artistes. Un cantant americà nascut el 1932, tal dia com avui, i que va morir el 2001. Avui recordem també la figura de O.C. Smith.

Les efemèrides musicals ens porten a costar avui el naixement de la Maria Rosa Marco Poquet. Amb aquest nom poca gent la coneix, però tothom sap qui era, o gairebé tothom, la Salomé, cantant nascuda a Barcelona el 21 de juny de 1939. Una de les guanyadores del Festival d'Eurovisió de l'any 1969, amb aquesta cançó que es deia Vivo Cantando.

Recordaran la música dels Aerosmith també a través del nostre programa a causa del naixement el 1950 d'en Joseph Michael, conegut com a Joey Kramer. Naixia a Nova York. És el bateria d'aquesta gran formació de la història de la música anomenada Aerosmith.

El 1959 naixia la Marcella Detroit, una cantant nord-americana. Va ser una de les líders d'aquella formació coneguda amb el nom de Shakespeare Sister. Shakespeare Sister.

El 21 de juny de 1959 naixia una de les meves artistes predilectes, Kathleen Alice Mattea, coneguda en el món de la música com Kathy Mattea, naixida a la població de South Charleston, a Virgínia Occidental, als Estats Units. Una cantant que ha tingut diversos números 1 a les llistes americanes. Per exemple, aquesta cançó que s'entén de fons, Kathy Mattea.

0: notícies.
1: Recordem també avui a Pete Rock. Nascut el 1970, eren Peter Phillips, productor, DJ, cantant i raper. A primers anys 90 va assolir la fama com a meitat del aclamat grup Pete Rock and Seal Smooth. Van separar, tot i que després va continuar la seva carrera en solitari.

Marxarem cap a Cuba amb el proper protagonista, Reineiro Ruiz Santiago. Eps, conegut amb el nom de Rey Ruiz, va néixer a la Lisa, a La Habana, el 21 de juny de 1966, cantautor cubà de salsa, conegut amb el sobrenom de El Bombón de la Salsa. Va començar la seva carrera musical l'any 87 a l'edat de 21 anys. Salsa romàntica, més aviat, eh?

Felicitem amb en Michael Eisinger, també en el dia d'avui nascut a Los Angeles, a Califòrnia, el 21 de juny de 1977 i conegut principalment per ser el guitarrista de la banda

1981 naixia Henderson a Nevada amb Brandon Richard Flowers. Conegut com a Brandon Flowers, és cantant, multiinstrumentalista i compositor i conegut internacionalment per ser el vocalista, teclista i, de vegades, baixista de la banda de rock Els Killers.

també felicitem en el dia d'avui amb una cantant, compositora i celebritat d'internet americana nascuda a Irvine, Califòrnia, el 1997, la Rebecca Renee Black. Rebecca Black, coneguda d'aquesta manera. A partir del 2011 es va fer viral a YouTube i altres xarxes socials. I també va treure cançons interessants, com aquest Friday.

Recordarem abans d'acabar també amb un altre personatge que volem avui tenir present amb el nostre espai. Nascut a Elda el 7 de setembre de 1932 i que va morir a Barcelona el 21 de juny de 1988, un cantant nascut amb el nom de Pedro Rico Cutillas, més conegut en el món de la música com Pedrito Rico. La seva música és antiga, és vella i se'ns acostava a nosaltres en el dia d'avui. Va ser un cantant de cobla, flamenc i cançó melòdica, ballarí i actor durant finals dels anys 50 i la dècada dels 60. Va ser molt popular, especialment a Argentina i altres països de Llatinoamèrica, amb una mesura més petita a l'estat espanyol. Es va exiliar a causa de la persecució del franquisme, a causa de la seva homosexualitat. I l'últim dels protagonistes que tenim en el dia d'avui es tracta d'un intèrpret conegut amb el nom de Joan Pau Verdier. L'escoltem també amb el nostre programa. Un personatge dels que volem recordar en el món de la música i molt oblidat, de vegades també a causa doncs, de l'oblit que es té en el món de la música. Qui era en Joan Pau Verdier? Doncs havia nascut a Perigús, una de les localitats del departament de la Dordonya, de l'antiga regió de la Nova Aquitània, capital històrica de la regió del Perigord, a França. Joan Pau Verdier va morir a Brida-la-Gallarda el 21 de juny de 2020 i va ser un cantautor occità, un dels més coneguts de la revisculada de la cançó occitana dels anys 70 anomenada Nova Chansó, juntament amb Claudi Martí, Patrick, Maria Rouanet, en mans de Breix, paral·lel a la Nova Cançó Catalana. Amb la seva música acomiadem avui aquesta efemèrides musical per aquest 21 de juny.

0: es cosa mía.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El divendres de la setmana que ve es du a terme la nit de les esglésies. Els temples de Santa Maria de Castelló d'Empúries i de Sant Pere de Figueres restaran il·luminats només amb espelmes i en silenci. Serà un dels temes que tractarem avui juntament amb la crítica de cinema de Narcís Mir i la recomanació de llibres del nostre company Víctor Gay. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva que comença, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús adreça així als seus deixebles unes paraules que travessen els segles i arriben amb força fins als nostres temps. Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Aquesta expressió no són paraules buides. El que expressen és una revelació profunda de l'amor de Déu per cadascun de nosaltres. Som reconeguts, estimats i acompanyats personalment pel Pare, de manera individual cadascun de nosaltres. És la nostra unicitat de fills de Déu. Res de la nostra vida no li és indiferent, absolutament res. Vivim en una època marcada per moltes incerteses. Al nostre voltant hi ha guerres, dificultats econòmiques, solitud, malalties o angoixes. Al nostre voltant els canvis accelerats de la societat generen inquietuds i pors. També l'aparició de noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, desperta interrogants sobre el futur de la persona humana, del treball i de les relacions socials. Ho fan potser com mai, molt més que quan durant la revolució industrial del segle XIX els models socials estaven a punt de canviar i de manera radical. Davant d'aquest panorama, la paraula de Jesús ressona amb una actualitat sorprenent. No tingueu por. L'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV ens recorda precisament la grandesa de la persona humana. Ens recorda la seva dignitat, la nostra unicitat i la necessitat de protegir-ne la dignitat enmig dels grans canvis del nostre temps. El Papa afirma que la tecnologia ha d'estar sempre al servei de la persona i mai no ha de reduir l'ésser humà a una dada, a una funció o a un instrument. La dignitat humana neix del fet que som creats a imatge de Déu i cridats a una vocació d'amor i comunió. I això, res pot canviar-ho. Quan Jesús ens diu que Déu té comptats tots els nostres cabells, ens està recordant que cadascuna de les nostres vides és única i irrepetible, i que som seus, que a ell pertanyem, i que la vida, des del seu inici a la seva fi, és un veritable regal de Déu. En un món que sovint valora les persones pel seu rendiment, la seva eficàcia o la seva utilitat, l'Evangeli proclama una veritat alliberadora. El nostre valor no depèn del que produïm, sinó de l'amor en què Déu ens mira. El més important és ser fills de Déu. La confiança cristiana no és ingenuïtat ni evasió dels problemes. És la certesa de que Déu camina amb nosaltres. Fins i tot en els moments de foscor, quan sembla que les forces humanes són insuficients, el Senyor continua sostenint la nostra esperança. Per això el cristià no pot viure dominat per la por, sols pot viure animat per la fe. Que aquesta paraula de Jesús ens ajudi a mirar el futur amb serenor. Déu ens coneix pel nostre nom, coneix les nostres joies i les nostres ferides. Ens acompanya cada dia i ens convida a ser testimonis de confiança enmig del món. Si el Pare Celestial té comptats fins i tot els cabells del nostre cap, com no tindrà cura de tota la nostra vida? Per això, avui i sempre, escoltem amb fe i amb confiança la veu del Senyor que ens diu: no tingueu por. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Calle Gómez, que és psicopedagog. Benvingut, Calle.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu. Bon dia, quan vulguis.
1: Fa poques setmanes es va presentar el darrer informe FOESA sobre desenvolupament social i exclusió a Catalunya. I les seves conclusions no conviden a la indiferència. Darrere les dades hi ha persones, famílies, històries de fragilitat i de lluita quotidiana. Hi ha massa persones que viuen amb la incertesa de no saber si podran mantenir l'habitatge, arribar a final de mes o trobar algú que els escolti quan la vida es complica. Davant d'aquesta realitat seria fàcil deixar-se endur pel desànim. Però l'esperança no neix quan les coses van bé. L'esperança neix, precisament, quan la realitat ens interpel·la i ens demana que ens posicionem. I per això no parlo d'una esperança passiva, aquella que espera asseguda que arribin temps millors. Parlo d'una esperança militant, activa i compromesa, d'una esperança que ens porta a preguntar-nos què podem fer nosaltres perquè aquest món sigui una mica més just, una mica més humà, una mica més amable per tothom. El Papa Francesc ens recordava a Laudato Si que tot està connectat. També ho està a les nostres vides. El sofriment d'alguns no és aliè al benestar dels altres. Les ferides socials no són un problema d'uns quants, són una qüestió que ens afecta i ens defineix com a comunitat. És veritat que necessitem polítiques valentes, recursos adequats i decisions col·lectives capaces de transformar aquesta realitat injusta. Però també necessitem persones disposades a fer un pas endavant, a implicar-se, a cuidar, a escoltar i a construir vincles i comunitat. Potser l'esperança és això, encendre una petita llum quan encara és fosc, no perquè la llum resolgui tota la foscor, sinó perquè ens recorda que el camí continua existint i que val la pena caminar-lo junts. Que sigueu molt feliços.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Un cop al mes tenim el nostre cineasta, Narcís Mier. Bon dia, Narcís.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bon dia, com sempre, en pel·lícules de valors, i em penso que avui ens portes una d'aquestes pel·lícules taquilleres, no?
3: Sí, d'aquestes que ve de gust a l'estiu, doncs, com que aquests dies tenim aquestes altes temperatures, trobar un lloc com el cinema per refrescar-se, doncs és un bon moment.
0: Doncs va, tu mateix, et dono mà lliure.
3: Doncs mira, aquesta setmana volia recomanar l'última pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, que porta per títol El dia de la revelació. I bé, doncs només pel fet de que un personatge com Steven Spielberg es torni a posar darrere de les càmeres i torni al cinema, doncs ja és un motiu prou interessant per anar a les sales de cinema, no? Per tant, el que fan aquesta vegada és tornar a insistir en un tema que ja ha tocat en diferents pel·lícules, però de maneres diferents, com és el tema del món exterior, els extraterrestres, tot el que passa fora del nostre planeta, no? Ho havia fet amb altres pel·lícules amb una perspectiva molt diferent, com La guerra dels mons, o ET, o Encontres a la tercera fase, però ara el que intenta posar sobre la taula són les conseqüències que provoquen el fet que s'amagui la veritat per part dels estaments governamentals, no? I què passaria, això és el que planteja una mica la pel·lícula, què passaria si al final doncs, algú et fes obrir els ulls i veure que una mentida que durant anys ha estat amagada pels governs doncs es posa sobre la taula, no? I sobretot el pitjor, que no només ho fan amb tu, sinó que amb milions de persones. Per tant, una mica els valors que proposa en el fons aquesta pel·lícula són uns valors humanistes que van contraposats doncs, al cinisme, a l'egoisme social, i sobretot posen valor l'empatia, la compassió i la valentia d'acceptar el que és desconegut. Bàsicament són els valors de la pel·lícula. El que passa és que davant de tot això que és sumament interessant i que a més doncs, estem acostumats a que Spielberg, com deia, doncs, sempre ens distreu i ha estat un director que sempre doncs, ha tingut un pols narratiu molt interessant i que ha fet que les seves pel·lícules tinguin un dinamisme força interessant durant el seu desenvolupament. Aquí, no sé si és per l'edat o per quin motiu, doncs pateix una mica i possiblement les majors crítiques que ha tingut aquesta pel·lícula és que en determinats moments decau, és una pel·lícula molt llarga, dura, ja sé que tu, Àngel, les pel·lícules llargues no t'agraden, però és una pel·lícula que dura més de 2 hores i mitja i això fa que en alguns moments doncs sigui molt irregular la seva narració i que fins i tot arribi en algun moment a avorrir, eh? Tot i que el seu argument és interessant i és una pel·lícula doncs, recomanable. Però sí que el que ha estat el rei de l'entreteniment actualment en el cinema doncs, ha vist com el seu públic, molts l'han criticat i que la consideren fins i tot una pel·lícula un xic avorrida. Ja. Però tot això doncs, és una pel·lícula que avui volia recomanar, sobretot per aquests valors que té doncs, de tenir una mica d'empatia davant el que és desconegut.
0: Quins actors?
3: I que això es posa sobre la taula i és molt interessant.
0: Quins actors hi ha?
3: Doncs mira, la protagonista és Emily Blunt, que és una actriu molt, molt reconeguda, i Josh O'Connor, que és un actor que, per exemple, sortia a l'última pel·lícula de la tercera entrega de Punyales per l'Espalda, que és un actor que està molt de moda, i també l'actor anglès Colin Firth, que doncs, és habitual de les produccions angleses i també un actor molt consolidat. Per tant, crec que els actors és un element que salva un xic la pel·lícula i jo crec que si l'hagués condensat en lloc de 2 hores i mitja en 1 hora i mitja, 1 hora i 3 quarts, hagués sigut una pel·lícula amb molt més ritme i segurament no hagués tingut les crítiques que ha tingut, que molts fans de Spielberg doncs, han dit que sí, possiblement estigui entre les seves pitjors pel·lícules.
0: De totes maneres, ja saps que les pel·lícules de James Bond duren també això i són fantàstiques. Aquestes no avorreixen, eh?
3: Clar, tracta d'això, que tinguin ritme i que l'espectador sigui distret durant el metratge.
0: Penso que l'última durava 2 hores i 45 minuts de James Bond.
3: Però... Sí, però l'última això... ens va deixar així amb el cor encongit, eh?
0: Estem esperant a veure
3: al
0: com...
3: Al final no l'explicarem, però...
0: Estem esperant aviam com acabarà això, perquè diuen que la nova de James Bond està a punt ja de programar-se, d'idear-se.
3: Sí, sí, bueno, i encara estan voltant, no? Quin actor...
0: Amb l'actor, sí, exacte.
3: Tot el tema aquest està pendent i evidentment serà notícia.
0: Narcís, repetim el títol de la pel·lícula, aquesta que ens has recomanat.
3: El dia de la revelació. El dia... Ja la tenim actualment als cinemes, que es va estrenar fa pocs dies.
0: El dia de la revelació, molt bé. Doncs la recomanem com a pel·lícula aquí a Església Viva i també deixem recomanar-te a tu i també als nostres oïdors i sobretot tots aquells pares de família, Mi perro i jo. És una pel·lícula familiar, Mi perro i jo, que la poden veure a Movistar. No sé si hi ha alguna altra plataforma, Narcís?
3: Em sembla que no, que només està a Movistar. I és una pel·lícula de l'any 2025, és pràcticament nova. I és una pel·lícula que jo sé que tu has vist i que és realment interessant i que la podem recomanar des d'aquí.
0: És una pel·lícula molt tendra i amb alguna llagrimeta molt maca. Mi perro i jo. Bé,
3: molt bé.
0: Gràcies, Narcís, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El divendres que ve, dia 26 de juny, es porta a terme la tercera nit de les esglésies. En parlarem avui amb Guillem Mercadal, que és coordinador de la xarxa d'esglésies de Catalunya Sacra. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, senyor Mercadal. Bon gràcies dia. Per estar amb nosaltres. Aquesta és la tercera nit de les esglésies que organitza Catalunya Sacra. Bé, abans de tot, què és Catalunya Sacra, Guillem Mercadal?
1: Catalunya Sacra és una iniciativa dels 10 bisbats amb seu a Catalunya, que l'any vinent farem 15 anys, i és una iniciativa de promoció cultural i turística del patrimoni de l'Església a Catalunya.
0: Molt bé. Bé, aquest any es du a terme aquesta tercera edició de la Nit de les Esglésies. S'ha escollit dos temples de la diòcesi de Girona. Un d'ells és la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i l'altre és l'Església de Sant Pere de Figueres. Per qui no sap què és aquesta iniciativa, com la definiria vostè?
1: És una iniciativa que això vam començar fa un parell d'anys amb cinc espais, amb cinc esglésies que vam escollir una mica. I la idea és molt simple, és il·luminar aquests espais amb espelmes, posar un horari d'obertura. Vam escollir fer-ho el divendres més proper a Sant Pere, a la festivitat de Sant Pere, i l'idea és posar un horari d'obertura, obrir les esglésies, obrir aquestes instal·lacions amb espelmes i que la gent pugui entrar-hi gratuïtament, sense res més, sense música, sense espectacle, sense res més, simplement patrimoni i llum. I a partir d'aquí que la gent pugui deambular, pugui seure, pugui pensar, pugui contemplar. Això vam començar fa 3 anys amb 5 esglésies, l'any passat ja vam ser 10, i aquest any doncs n'hem incorporat 5 més, i aquest any serem 15 esglésies arreu de tot Catalunya.
0: És de 9:15 a 11:45, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit.
1: Sí.
0: I la intenció, quin és, bàsicament? Clar, estàs en silenci, veus les espelmes... Quina sensació, per aquella persona que no ho ha vist mai, com ho definiria?
1: La intenció és despullar una mica de tot l'artificial que té el patrimoni. Aquestes esglésies, moltes, algunes d'elles són mil·lenàries, algunes més modernes, però sí que la idea és il·luminar amb una simple espelma aquests espais i que la gent pugui això, doncs pugui contemplar-los, observar-los, deambular, seure, pensar, sense cap altra mena de pretensió.
0: Vau començar amb pocs temples, ara ja en són 15, em deia?
1: Són 15 temples aquest any, sí.
0: 15 temples. Quins són els que, a part dels de la diòcesi de Girona, vostè destacaria?
1: Clar, jo els destacaria tots, perquè tots són molt bonics, tots són molt diferents entre ells. Per exemple, tenim la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, que és un temple urbà, i, per exemple, aquest any tenim l'ermita de Sant Quirc de Durro, que és a la Vall de Boí, que és una ermita molt petita. Per aquí al mig hi ha monestirs, el monestir de Ripoll, el monestir de l'Estany, la Basílica de la Seu de Manresa. Aquest any s'ha incorporat el monestir de Poblet. La Basílica de Castelló d'Empúries, que va ser de les primeres que van participar ja en la primera edició, i aquest any estem molt contents perquè també s'ha incorporat l'església de Sant Pere de Figueres, que ha entrat a formar part de la xarxa de Catalunya Sacra.
0: Recordem, serà el divendres que ve, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i a l'església de Sant Pere de Figueres, a la diòcesi de Girona. Com es veu el patrimoni a les fosques? Clar, generalment tothom diu, home, que estigui ben clar per veure bé totes les característiques, no? Clar, si estàs a les fosques, amb la resplendor de les espelmes, com es veu? De quina manera?
1: Clar, es veu d'una manera molt diferent. Els ulls ho veuen d'una manera molt diferent. També insistim molt en que cada església faci la instal·lació que més li convingui. Hi ha esglésies que il·luminen tota la nau, hi ha esglésies que només il·luminen un petit tros. Sí que és una sensació molt de recolliment, molt de... Nosaltres sempre diem que insistim en que s'ha de fer silenci. I la veritat és que quan vas a aquests espais no ho has de dir gaire, perquè la gent ja ho fa. Quan entra en aquests espais, veu la llum així tènua, veu els bancs per seure, ho fa tot en silenci. I deixem una mica les presses a fora, diguem.
0: Per altra banda, si li sembla, podem parlar també d'una altra iniciativa, d'una altra campanya, que és l'Estiu és Diví. De què va?
1: Mira, la nit de les esglésies dona pas a la campanya de comunicació de Catalunya Sacra, que des de fa uns anys ja es diu l'Estiu és Diví. L'Estiu és Diví és una campanya que el que vol fer és promocionar una mica el patrimoni, també. Totes aquestes esglésies de la xarxa i les que no són de la xarxa. Cada any l'Estiu és Diví té un eix temàtic amb el qual proposem a la gent visitar tots aquests equipaments, totes aquestes esglésies, i aquest any, coincidint amb tot el tema de l'any Gaudí, l'eix principal és el modernisme. També l'agenda de Catalunya Sacra, que la vam presentar al febrer, que són unes 40 activitats que fem durant tot l'any, també com a eix temàtic tenia el modernisme. Aquesta campanya consisteix en una pàgina web on hi ha continguts, on hi ha vídeos i on hi ha propostes perquè la gent pugui anar a visitar totes aquestes esglésies.
0: Ens pot fer un repàs breu de quins temples són?
1: N'hi ha diversos. Molts d'ells formen part de la xarxa, però molts d'altres hi ha elements modernistes petits, com pot ser l'església de Sant Joan d'Espí, o d'altres més grans que coneixem tots, com pot ser la Basílica de la Sagrada Família. Mirem de tocar-los a tots una mica, perquè bueno, pensem que a l'hora de promocionar tots aquests espais, mentre siguin espais que estiguin oberts, val la pena fer-ho.
0: Doncs molt bé, hem parlat amb Guillem Mercadal, coordinador de la xarxa d'esglésies de Catalunya Sacra, sobre aquesta tercera edició de la Nit de les Esglésies, que es durà a terme el proper divendres 26 de juny, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i a l'Església de Sant Pere de Figueres. Tota aquesta estona de foscor dels temples només il·luminats per espelmes i que convida a la pregària. Gràcies, senyor Guillem Mercadal.
1: Moltes gràcies.
2: Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Periòdicament recomanem llibres i ho fa el nostre company Josep Víctor Gai. Benvingut, Víctor, bon dia.
1: Bon dia i ben trobats.
0: Avui ens parles de la col·lecció Sants i Santes, tres biografies que han sortit al mateix temps i que té una particularitat, i és que els seus autors són de la diòcesi de Girona.
1: Sí, exactament.
0: Els autors que són els que han escrit, no els sants.

0: amb Carles Terrides. Cada diumenge de les 10 a les 11 del matí a Toc de Cobla, l'espai sardanístic de la teva ràdio.
1: Especial de vacances amb A Toc de Cobla.
2: Benvinguts al programa A Toc de Cobla. Benvinguts a l'especial de vacances amb A Toc de Cobla. Al programa d'avui escoltarem sardanes del CD Impuls, un enregistrament de la Cobla Marinada de l'any 2004. Comencem tot escoltant la sardana Una llàgrima, una composició de Conrad Saló de l'any 1962, i naturalment l'escoltem interpretada per la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar Una llàgrima, una composició de Conrad Saló interpretada per la Cobla Marinada. I ara escoltarem la que porta per títol Camí de Sant Ponç, una composició de Jordi Molina, una sardana estrenada l'any 2001 i, naturalment, també l'escoltem interpretada per la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar Camí de Sant Ponç, una composició de Jordi Molina interpretada per la Cobla Marinada. I ara escoltarem la sardana de Manel Sederra Puigferrer, en Puigferrer. Gelosa, una sardana estrenada l'any 1950 i l'escoltem interpretada per la Cobla Marinada.

0: Acabem d'escoltar Gelosa, una composició de Manel Sedarra Puigferrer, cobla La Marinada.
1: Especial de vacances amb A Toc de Cobla.
0: De Ricard Viladesau escoltarem la sardana El ben plantat, una composició de l'any 1990, composta per a fiscorn. En aquest cas, el fiscorn solista és Daniel Navarro, juntament amb tota la cobla Marinada.

Acabem d'escoltar El ben plantat, una composició de Ricard Viladesau, interpretada per la cobla Marinada, el fiscorn solista Dani Navarro. I ara una sardana d'Agustí Borgunyó. El seu títol, De puntetes, una sardana de l'any 1955, cobla la cobla Marinada.

Acabem d'escoltar De puntetes, una composició d'Agustí Borgunyó interpretada per la cobla Marinada. I ara, tot seguit, escoltarem la sardana La Coquesa, una composició de Josep Maria Terribas de l'any 1947, naturalment amb la cobla Marinada, com totes les sardanes d'aquest CD.

0: Acabem d'escoltar La Coquesa, una composició de Josep Maria Terribas interpretada per la Cobla Marinada.
1: Especial de vacances amb A Toc de Cobla.
0: I ara una composició de Pere Mercader, el seu títol Escalenca, una sardana de l'any 1953 interpretada per la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar Esquelenca, una composició de Pere Mercader interpretada per la Cobla Marinada. Aires Amarencs serà la sardana que escoltarem tot seguit, una composició de Pere Fontàs interpretada per la Cobla Marinada.

Acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Marinada, la sardana Aires Amarencs, una composició de Pere Fontàs. I ara serà una sardana de Josep Cassú, el seu títol, Promesa de tardor, una sardana de l'any 2000 que escoltem interpretada per la cobla Marinada.

Acabem d'escoltar Promesa de tardor, una composició de Josep Cassú interpretada per la cobla Marinada. I posarem punt i final aquest programa especial de vacances amb A Toc de Cobla escoltant la sardana En Nela i el Gat Vell. És una composició de Pau Marón, ja sabem que és el pseudònim de l'Emili Saló. Sardana que escoltem interpretada per la cobla Marinada. Amb aquesta sardana em despedeixo, ja ho sabeu. Ens retrobem al proper programa A Toc de Cobla. A reveure.

A Toc de Cobla, amb Carles Terrides. Cada diumenge, de les 10 a les 11 del matí, a Toc de Cobla, l'espai sardanístic

0: Un cop més a la nostra sintonia, obre les seves portes el disc, aquest mini espai en el qual els protagonistes ens parlen de les seves cançons, de com han sorgit, de com ens han arribat a nosaltres aquestes peces musicals. Avui escoltarem amb una gent fantàstica, amb aquest trio de música en català, d'aquest pop rock en català, anomenats Pops, que ens presentaran el seu single anomenat Catarsi. De què ve aquesta cançó? Ara ho sabrem.
1: Catarsi tot ve d'una d'ella que em va enviar el Xavi per WhatsApp i, bueno, arrels d'aquí doncs van començar a treballar i a experimentar una mica i, bueno, i d'aquí va sortir el tema.
2: I que, bueno, i coincideix que la lletra de Catarsi doncs va ser un dia que amb un bolo el Moi diu, hòstia, ha entrat en Catarsi, diu, tocar la guitarra, i dic, ja t'he vist, ja, dic, hòstia, doncs hem de fer una lletra que parli d'això, de Catarsi, no? I tot ho vam lligar.
3: En definitiva, crec que tothom ha d'entrar una mica en Catarsi. Menys problemes. Una salutació, una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Adéu-siau. Bye.

0: Han estat els Pops, novament ells ens han acompanyat, aquesta magnífica formació, aquest trio de música pop, rock pop en català, que ens portaven aquest single, aquesta cançó anomenada així, Catarsi, perquè val realment la pena escoltar-los una vegada i una altra. Els Pops, amb el seu magnífic àlbum anomenat Que tinguem sort. Ha estat el disc amb Rafael Corbí. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Amadeu, saps que jo vaig anar a les colònies d'Arsègal fa molts, molts anys, quan era bastant més jove, cara.
5: De debò?
4: Sí, sí, tocava l'acordió cromàtic i vaig anar a passar una setmana allà dalt.
5: I ves per on? Avui és el tema central del programa.
4: Sí, sí, em fa bastanta il·lusió, la veritat.
5: Ep, llum vermella, comencem.
4: Som-hi.
5: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el vostre altaveu de la cultura popular i de l'associacionisme que ens arriba per les hores i per la xarxa.
4: Hola, Amadeu. Hola a tothom. Avui és divendres 19 de juny de 2026, diada de Sant Romuald i també dels Sants Gervasi i Protasi. I atenció, perquè estem de celebració, arribem al programa número 850 de l'etapa digital i el 2639 de la nostra llarga història.
5: Una xifra realment imponent, Laia. I per celebrar-ho, recordeu que teniu tots els nostres continguts disponibles a festafesta.cat i aquest cap de setmana de juny ve carregat de festa. Estem de festa major a Badia del Vallès i també celebrarem la festa Sant Patllari Camprodon i estem de festa a Llívia. Cites imprescindibles per omplir l'agenda.
4: I pel que fa al menú del programa d'avui, el nostre reportatge central ens porta fins a l'Alt Urgell per celebrar un aniversari molt especial. Són els 25 anys de les colònies d'Arsègal per a joves intèrprets de folk.
5: 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, que comencen ara mateix. Ens acompanyeu?
4: Som-hi, comença el Festa Festa.
6: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que podeu interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials, de Facebook, d'Instagram, de X, del nostre canal de Telegram. I ja ho veieu, la cultura popular no s'atura i nosaltres tampoc.
1: I saludem també els qui ens seguiu per Apple Podcast, Spotify i Overcast i tota la xarxa d'emissores locals que ens fan de

0: grossa cada setmana. Avui, a l'apartat de les seccions, tindrem l'actualitat del Tornaveu, el baròmetre casteller, les dites i refranys, la devocioteca, els cants de taverna i el fons Amades.
1: Però abans anem fins al Pirineu. El reportatge d'aquesta setmana analitza el llegat i l'energia de les colònies a Arsèguel per a joves intèrprets folk, que enguany bufen 25 espelmes, formant noves generacions de músics d'arrel.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica

0: El panorama de la música d'arrel, els Pirineus i tots els països catalans es prepara per viure una celebració molt especial. Les colònies de joves de música folk dels Pirineus compleixen 25 anys. Una fita històrica que demostra la vigència i la salut de la nostra música tradicional quan es posa en mans de les noves generacions. El que va començar com una trobada de 3 dies s'ha convertit amb el pas de l'últim quart de segle en una autèntica pedrera de músics i en un espai imprescindible de convivència, aprenentatge i preservació cultural. Aquest èxit no es pot entendre sense l'impuls de l'Escola Folk del Pirineu, els Cellers d'Arsègol, un projecte clau gestionat per l'Associació Cultural TRAM, que ha descentralitzat l'ensenyament musical. A través d'altres branques, com el folk a l'escola, que apropa els instruments tradicionals a una vintena de pobles de l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya o els Pallars, l'escola ha teixit una xarxa formativa única durant tot l'any, que culmina l'experiència de les colònies d'estiu. Amb el naixement d'aquestes colònies i el paraigua pedagògic de l'Escola Folk, es va crear una comunitat viva on joves de Catalunya, de les illes del País Valencià, Andorra i Occitània es troben per aprendre partitures, compartir vivències i crear una gran orquestra folk. Avui, molts dels músics que lideren les formacions de referència del país han passat per les seves aules a Arsègol, a Barcelona o per les estades de la Cerdanya. La cultura popular, per tant, es manté viva gràcies a una base jove que fa créixer la tradició des de la frescor, el rigor i la innovació. Amb motiu d'aquest 25è aniversari, hem volgut saber com s'ha gestat aquest projecte al llarg dels anys i què suposa per al col·lectiu. Com ha evolucionat des de la primera edició, quina empremta deixa en els joves que hi participen i de quina manera l'Escola Folk del Pirineu i les seves colònies asseguren també el futur de la nostra música d'arrel. És per això que hem parlat amb Isidre Peláez Dulcet, director de l'Escola Folk del Pirineu, que ens ha donat les claus per entendre la magnitud d'aquest aniversari i els reptes de futur d'una proposta que manté bategant el cor musical dels Pirineus. Per entendre l'energia de les colònies d'avui, hem de viatjar 25 anys enrere.
1: La idea de crear les colònies va néixer, de fet, un any abans. Ara celebrarem els 25 anys. Un any abans, això va ser el 2001, amb motiu de que la trobada se celebrava ja durant 3 dies amb un envelat plantat aquí a un camp del costat de l'església, vam organitzar un concert dels joves que viuen a aquests pobles que havien rebut classes tant dels nostres tallers com d'altres activitats musicals i alguns, vull dir, anaven tocant i tenien un bon repertori de música tradicional. Amb això, el que vam fer va ser recollir-los, reunir-los a l'escenari de l'embalat i seguint el seu repertori, fer un programa de concert. Al veure-ho, nosaltres uns quants, jo mateix, la Cati Plana, la Georgina Fàbregas, la Martina Lambrex i algun més que doncs, serien professors a les colònies, vam pensar, hauríem de fer alguna cosa de cara a l'any que ve.
0: Si parlem de la música folk actual, és impossible no trobar-hi la petjada de l'escola i d'aquestes colònies. Molts dels adolescents que un dia van arribar aquí amb un acordió diatònic o un violí sota el braç, avui són els mestres i músics de referència que omplen escenaris de tot el país.
1: El fet de veure aquells primers alumnes dedicant-se a la música, alguns formant part ja del relleu generacional de la música tradicional, ens omple d'orgull, de satisfacció i estem molt contents. Contents i contents d'haver ajudat des del que nosaltres podíem haver-los ajudat en aquest creixement en la música. Ells ens expressen, alguns expressen. Jo m'he dedicat a la música gràcies a haver vingut a les colònies. Bé, sempre he pensat que quan diuen d'aquesta manera radical, ho diuen d'aquesta manera radical, penso que és la seva manera d'agrair-nos a la feina feta. Sí que és veritat que en alguns casos també, alguns que venien d'altres escoles musicals i descobrien la música tradicional a partir de les colònies i veure que estaven amb molta gent, amb molts companys fent-ho, els van fer canviar o adonar-se que hi havia un tipus de música que s'ho passaven bé i alguns han tirat per aquí gràcies a això. El que em demaneu de què ha canviat el perfil del jove, jo crec que en general hem de dir que ha canviat evidentment com l'època. totes les maquinetes que tenen no hi eren dels músics aquests que estem parlant dels anys 2010 i 2008 i 2007. És una altra manera de ser, però el que no ha canviat, ni crec que no canviarà mai, és aquell jove músic que, i això ho notes el primer dia a veure'l, aquell jove músic que té un interès per la música i per tocar i per tocar i per conèixer i descobrir, impressionant.
0: El dia a dia de les colònies és una barreja entre la formació musical, amb grans músics de renom, i alhora activitats de cohesió pròpia d'unes colònies d'estiu per a joves.
1: Un dia a dia a les colònies és molt de treball musical per seccions. Per exemple, havent esmorzat, es planteja quin o quins temes del concert s'assajaran aquell dia. Fan una escolta amb algunes instruccions dels professors i després se'n van cadascú al seu lloc amb el seu coordinador de secció a treballar aquells temes. Bé, això ho van fent durant tot el dia, fan diversos assajos de grup, que li diem, o de secció, sempre alternats amb activitats no musicals. Amb això comptem amb un equip de monitors de lleure important que juguen o piscina, o riu, o van d'excursió, o hi ha una activitat paral·lela a la música, que és el d'escenografia amb la professora de plàstica, i que han d'anar creant l'escenografia que s'ha de fixar, s'ha de plantar a l'escenari del dia del concert durant la trobada d'acordonistes del Pirineu. I abans d'acabar el dia, abans de sopar, el que fan és reunir-se en format orquestra. Totes aquestes seccions que han estat treballant aïllades s'ajunten sota les ordres d'un director d'orquestra i es va embastant cada tema, que es va embastant de mica en mica. Això seria la mitjana de feina d'un dia. Evidentment, cada dia hi ha coses extres. Per exemple, hi ha uns dies dedicats a aprendre danses, hi ve un professor de danses, i l'hora de tots els nens, de tots els joves que venen, es formen dos orquestres que es dedicaran a fer també el ball el dia de la trobada. Això seria un treball, un dia de treball normal seria això.
0: Arribar a la xifra de 25 anys no és fàcil. Darrere de cada edició hi ha mesos de coordinació, recerca de finançament, selecció de professorat, logística i un esforç monumental a la rereguarda que fa possible aquestes colònies cada estiu.
1: El camí ha estat llarg d'aquests 25 anys, però hem mantingut des de les primeres colònies, la primera edició, la segona, uns trets característics que no hem volgut canviar. Vam partir sense tenir punts de referència d'unes colònies, i menys unes colònies de música tradicional, i ens ho vam inventar tot. I hi ha uns trets característics que són... és molt important per nosaltres que convisquin jovenets de 7 anys fins a joves de 18. Els petits veuen i s'emmirallen amb els grans, que toquen generalment, toquen millor, i els grans ajuden sense haver... nosaltres no és una instrucció que haguem donat mai. Ells mateixos, els grans, ajuden els petits. Això ho hem volgut mantenir, tot i que a vegades hi havia veus que deien: per què no els separeu per edats? No. A l'hora de fer la música ens és molt satisfactori fer-ho d'aquesta manera, i els jocs, l'equip de monitors, ells ja saben quan els han de separar, amb quines coses han d'anar tots junts. Una altra característica important de les colònies és que vam decidir, no, ens ho vam posar més difícil, no de dir: bé, aquest any és l'any i celebrarem allò i anar de fotocòpies, sinó de literatura musical ja feta, sinó que vam decidir que cada any nosaltres escriuríem un concert dedicat a una temàtica diferent cada any. Que hem fet la manera més senzilla de mostrar músiques diverses del món, doncs ha estat fent suites molt especialitzades en música de llocs concrets, no? Vull dir que hem anat des del Brasil fins a Occitània, o per parlar d'Egipte, doncs vam fer la suite dels grans rius del món i per tant havia de sortir el Nil. És a dir, hem anat canviant, això porta una feina important. A dins l'equip de l'escola hi ha uns orquestradors i s'orquestra sempre pensant en els diferents nivells tècnics dels nostres alumnes, dels alumnes que venen. Jo crec que aquesta fórmula no cal canviar-la, és el que pensem, perquè és com un grup de música que el que està fent és un disc cada any diferent, però el grup segueix sent el mateix. En aquest cas, el grup, vull dir, tots aquests joves que venen cada any, però que cada any canvien de música. I és una manera d'ensenyar-los també músiques que es fan a altres punts del món. I també, ja ho vaig repetint diverses vegades, l'equip de monitors que treballa en paral·lel amb nosaltres sobre la temàtica escollida a l'any, ells també creen un joc que té a veure amb el que hem decidit fer. I una tercera característica és important, és de poder haver pogut mantenir el concert dins del Festival de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu. És un lloc on hi ha molta gent i pels joves que venen a tocar és important que ho coneguin. Pernocten molts d'ells, ja estan per aquí acampats, vull dir, i creen un clima a la nit anterior de molta joventut aquí posada.
0: Les colònies celebren els 25 anys en un moment dolç. I és que la música d'arrel catalana viu un moment d'auge i de popularitat. Diversos grups i artistes han aconseguit connectar una estètica sonora tradicional amb la música actual, reinventant el gènere i atraient un públic molt més jove i ampli cap a festivals, cap a places i amb llistes d'èxits.
1: Bé, aquest moment en què la música tradicional sembla que més que de moda, vull dir, és més visible, ho estem veient de manera satisfactòria. Vull dir que, a més, és un camí que l'he anat vivint des del primer, en el nostre cas, no per les colònies, sinó per la creació del Festival Tradicionaris, en la que el primer any érem quatre grups, i amb els anys això ha anat canviant fins a haver una quantitat de grups impressionant i, a més, amb un nivell tècnic molt important. Ho estem vivint contents. Ara bé, pot estar de moda, com dieu, però penseu que sempre serà un sector o una part de la música minoritària al voltant o en comparació amb el que els canals de difusió bombardegen cada dia. Vull dir que hi ha altres músiques també minoritàries i que seguiran vivint i no moriran, eh? Però vull dir que sigui de moda o no, per nosaltres, per la feina, per la feina del que és l'estada d'estiu, el curs d'estiu, les colònies, ens és igual, perquè no variarem gairebé en res. L'invent per nosaltres és crear el poder, la novetat, si de cas estarà amb quin tipus de tema destinarem aquell any per escriure un nou concert, a quins músics convidarem. Hi ha molta gent, pensem que hem de visitar Portugal, hem de visitar molts països, molts, el Quebec, etc. No ens fa canviar res una cosa a l'altra.
0: Moltes gràcies, Isidre Peláez, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara seguim amb el programa.
2: Festa Festa!
0: Una tasca la d'Arsega, l'Amadeu, que és vital per la continuïtat del nostre folk. I parlant de noves sonoritats, escoltem una proposta agosarada. El remix de La presó de Lleida a càrrec de Ros, Lluís Peixoto i Joana d'Arc.

0: Una revisió fascinant d'un clàssic. I ara és el moment de saber què passa a les nostres entitats. Connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tres formacions musicals de gran qualitat i reconeixement social seran la banda sonora del 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya. La Sala Pau Casals, a l'Auditori de Barcelona, el diumenge 28 de juny, a partir de les 6, serà l'escenari on la Unió Filarmònica del Prat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Ampostina interpretaran un repertori internacional divers i curat. Malgrat la llarga i intensa trajectòria de dues de les bandes, tocar a l'auditori és una fita emocionant per qualsevol. Així ho explica Joan Canyagaral, el president de la Federació Catalana de Societats Musicals, entitat organitzadora.
4: Totes les bandes de la federació puguin passar per un lloc tan emblemàtic com és l'Auditori Barcelona. Claro, això té uns costos i si no és per mitjà de la federació, pues, és una miqueta difícil que una banda pugui per si sola anar allí i actuar.
3: El festival, que enguany complirà un quart de segle, no és l'únic que ho farà. També celebra els 25 anys la Unió Filarmònica del Prat. Les altres dues bandes també estan d'aniversari. La Lira Ampostina ha arribat al seu 110è aniversari i la banda de Benissanet, guardonada enguany amb la Creu de Sant Jordi, compleix 125 anys. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única per emprendre un viatge simfònic i alhora celebrar la tradició bandística del nostre país. Si, en canvi, busqueu un concert que recorri l'univers de l'espectacle de varietats, el coplet i el cabaret, també estareu de sort. La 24a edició del Concert del Castell, el pròxim 3 de juliol a Cerdanyola del Vallès, servirà per reivindicar uns gèneres que van marcar els orígens del teatre musical modern, combinant música, humor, dansa i entreteniment. Es tracta, doncs, d'un concert inèdit, innovador i emocionant que tindrà lloc als jardins del Castell de Sant Marçal. En el concert, conduït per la drag queen cerdanyolenca Petita Queen, els assistents podran trobar cançons nacionals i internacionals cèlebres, però també han de preparar-se per entrar en un terreny potser poc conegut pel gran públic. Ho detalla Raül Lacilla, el director de la banda de l'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, l'encarregada d'interpretar el repertori.
5: També ens agrada fer una tasca una mica més pedagògica de donar a conèixer, però mirant d'equilibrar molt bé el percentatge de música coneguda i desconeguda. Tot un concert de música desconeguda penso que no triomfaria gaire i tot un programa de clichés, coses massa conegudes, tampoc per nosaltres té massa interès. Es tracta d'equilibrar-ho.
3: La selecció musical ha estat fruit d'un intens treball de recerca i que ha volgut potenciar música escrita per dones compositores i peces menys habituals que l'organització ha volgut recuperar per la seva qualitat artística. Siguin les bandes simfòniques o els coplets, la cultura popular encita el ritme de la música.
6: Moltes gràcies, Emma, per portar-nos l'actualitat una setmana més. I de la informació associativa passem a la força de les pinyes, dels folres i de les manilles. Vinga, volem saber com es presenta el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Baix Montseny, nova colla de 7.
7: Hola, companys, tornem a seguir per relatar les novetats del baròmetre estrella. En la gama de 9, les Joves de Valls i els Borinots de Sants han sumat el 4 de 9 a Valls. En la gama de 8, els Saballuts de Sabadell, els Marrecs de Sal han fet el 7 de 8. Els Gausacs de Sant Cugat han posat de sostre el 3 de 8. Bordegassos de Vilanova ha completat el 3 de 8 i ha estrenat el 4 de 8. Els Grocs de Castelldefels han revalidat el 4 de 8, sostre de la colla, i la Jove de Sitges també ha fet el 4 de 8 i ha sumat el 7 de 7. Els Xiquets de Tarragona, la Jove de Barcelona i els Cargolins d'Esplugues han presentat el 2 de 7, mentre que els Castellers de Cerdanyola han sorprès coronant el 2 de 7, que no feien des del 2018. En la gama de 7, els Escaldat de Caldes han estrenat un matiner 5 de 7. Els Escardats de l'Eixample han fet per primer cop el 7 de 7 i els Guillets de la Selva han revalidat el 3 de 7. Per la seva banda, la colla castellera del Baix Montseny, estrenada el 2023, ha fet el seu primer castell de 7, un 4 de 7, que els fa mereixedors d'un dels trofeus del baròmetre casteller. En la gama de 6, els Castellers de Tortosa han presentat el 4-6 amb l'agulla, els Manyacs de Parets han encetat el caseller amb 3 castells de 6 i els Maduixots de l'Almaresme han afegit un 3 de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, esperem la setmana que ve i estarem molt atents a les places aquest cap de setmana. Seguim ara amb Veus de Dona i Aroma de Mar. Des de les Illes ens arriben les pitxorines amb la Dama de Mallorca.

0: Preciosa la veu de les pitxorines, moltes gràcies. I ara reprenem el contacte amb el món de les parèmies. Víctor Pàmies, el nostre expert en paremiologia, ens porta avui una lliçó de prudència marinera o vital.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren. Segons el vent, la vela. Quan les coses van bé, per inèrcia, s'aconsella no fer-hi res. Deixar fer, que flueixi amb naturalitat. Altrament, una sobreactuació pot comportar que s'alenteixin els fets i pot resultar contraproduent. I quan les coses s'aturen i no funcionen amb fluïdesa, cal una actuació ferma i decidida per reactivar-lo. Una metàfora marinera que podem extrapolar al quefer diari i a les grans decisions. A molt vent, poca vela. A poc vent, puny i ren.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Un consell que ens serveix per tota la vida, aquest del refrany d'aquesta setmana. I per no perdre el ritme, anem amb un grup que mai falla, Trèvol i el seu Folk and Roll.

0: Energia pura la dels Trèvol, gràcies per la vostra música.
1: Festa, festa!
0: Entrem ara a la recta final amb la mirada posada en el món de les creences i de la religiositat popular. Benvingut, Joan Arimany. Avui a la Devocioteca parlarem d'un element molt visual de la nostra fe popular, els exvots.
2: Fes ta festa.
3: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
4: La visita a qualsevol de les ermites escampades per la geografia catalana sempre sol comptar amb una mirada entre la sorpresa i certa repulsió a la paret o habitació dels exvots. Aquest espai sol estar ocupat per una munió d'estatuetes de cera, generalment imitant parts físiques del cos humà, i d'altres objectes de diversa tipologia. Alguna persona els ha ofert, en gest d'agraïment, vers la Mare de Déu, la santa o el sant titular d'aquell temple per un favor rebut. El gest de lliurar un present a un personatge sagrat, després d'haver rebut un ajut extraordinari, va existir en les diferents èpoques, grups culturals i comunitats de fidels. Així, la presència d'aquests objectes és un indici clar de l'efectivitat de la seva capacitat miraculosa. El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta la connotació agraïda de la definició exvot, d'ofert a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en recordança d'un benefici rebut, i que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. I en consonància amb el gest, en alguna ocasió també s'ha utilitzat el mot presentalla, que en la mateixa obra es defineix com ofrena feta a una imatge religiosa en compliment d'un vot o en acció de gràcies. Aquest sentiment de gratitud és destacat per tots els estudiosos dels exvots, especialment Joan Amades, que examinava aquesta actitud d'altres i les comparava amb algunes de semblants. L'exvot nostre, tal com avui el coneixem, té les característiques pròpies de l'ofrena cristiana que cal fer precisament un cop obtinguda la gràcia perseguida. Els exvots poden tenir diverses formes i naturalesa. Pep Vila passava llista. Al costat dels ciris i les llànties sovintejaven petites estatuetes de cera, reproduccions de membres i òrgans del cos que tenien relació amb el favor rebut: cames, braços, ulls, orelles, cabelleres, objectes personals lligats amb la gràcia rebuda, bastons de caminar, crosses, aparells ortopèdics, bosses d'infants, gorres militars, roba de casament. Més endavant, el mateix autor esmentava els petits retolons toscament pintats damunt fusta que amb un marcat accent realista narraven un miracle: la tornada aventurosa d'una guerra, el guariment d'una malaltia, un part difícil, la sortida d'un tràngol a la feina. I no s'oblida dels exvots metàl·lics, als quals dedica el seu estudi, que qualifica com a més difícils de veure i admirar, ja que encara que la majoria són fets d'encuny, elaborats en sèrie, s'han perdut o dispersat per la seva mida, majoritàriament uns 10 centímetres. Per resoldre finalment que, avui dia, algunes fotografies, retrats de grup, dibuixos i postals, amb una explicació al·lusiva, han substituït els exvots de forma clàssica. Sigui del tipus que sigui, els exvots són testimonis reals de la fe en l'ajuda divina, vingui d'un sant, santa o advocació mariana, que encara existeix i es pregona.
5: Moltes gràcies, Joan Arimany, per descobrir-nos aquests tresors de la nostra història, aquests tresors populars. I de l'església o l'ermita, ens n'anem ara directes a la taverna, amb en Francesc Sánchez Carcassé. Són els cants de

0: amb Francesc Sánchez Carcassés.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les veus marineres tenen ganes de cantar les noves i les velles cançons del repertori de taverna i cants populars. D'un temps ençà és difícil de trobar una celebració, activitat lúdica o festa major que no programi una escollida cantada d'havaneres. A les comarques gironines i sobretot a la costa, arran de mar, s'organitzen les cantades de gran tradició, com les de Calella, l'Escala, Platja d'Aro, Pals, l'Estartit, Sant Antoni i Palamós, entre moltes altres. Però és per on que, per començar el mes de juliol, cada primer dijous d'aquest mes, la Fundació Foment n'ha començat una de nova a la mateixa plaça de Catalunya de la ciutat de Girona. El Foment és una entitat sense ànim de lucre creada per la voluntat de fomentar la llengua, la cultura i la gastronomia catalana. Això vol dir que, lògicament, totes les cançons que s'interpreten són en català. Habaneres i cançons populars que en aquesta segona edició, el 2 de juliol, cantaran els grups Son de l'Habana, Arjau i Les Anxovetes. La cantada oferirà, doncs, una vetllada que combinarà música i gastronomia en un espai on el decorat de fons natural serà la imatge de la catedral i Sant Fèlix. Després d'una primera edició celebrada el 2025 amb més d'un miler d'assistents, la proposta vol consolidar-se com un esdeveniment de referència en el calendari estival gironí. Avui els hi proposarem d'escoltar la cançó de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, també coneguda com Tornada a Menorca. Curiosament, és un enregistrament en directe de tots dos grups d'aquesta cantada, Les Anxovetes i l'Arjau, que es fusionen amb un sol grup. Una interpretació ben curiosa.

0: Hem escoltat de José Luis Ortega Monasterio, Nanena, Tornada a Menorca, una interpretació conjunta de les Anxovetes i el grup Arxau.
1: Moltes gràcies, Francesc. Ens ha agafat set de bona música. I acabem ara la ronda de col·laboradors amb l'Antoni Serés, que ens apropa al Fons Amades. Avui per parlar-nos de festes i costums dia a dia. El calendari de la cultura tradicional viva, segons Joan Amades.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Festes i costums dia a dia, calendari de la cultura tradicional viva segons Joan Amades, és el títol amb què setmanalment el diari Avui, l'any 1992, oferia un quadernet de 16 pàgines com a suplement als lectors. El col·leccionable de 52 números anava presentat d'un estoig de cartró amb il·lustracions populars com el Ball de Mossèn Joan de Vic de Reus o, entre altres imatges, una reproducció de la Fera Malvada. El projecte de Premsa Catalana Societat Anònima va ser una adaptació reduïdíssima dels 5 volums del costumari català de Joan Amades amb fascicles duta a terme per Josep Lorman Roig, amb l'assessorament del Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular de Catalunya. A més, la proposta oferia informació d'actes locals recopilada per la Fundació de Serveis de Cultura Popular en l'obra Calendari de Festes de Catalunya, Andorra i la Franja. I és que el bon resultat del fons de l'empresa sens dubte va contribuir a fer conèixer la compilació de tradicions populars del cicle anual del calendari català realitzada pel folclorista. Aquí, com a mostra, un primer fragment. La canícula és el període de 4 a 6 setmanes que va des de finals de juliol fins a finals d'agost, durant el qual sol fer molta calor. Hom creu que comença per Santa Margarida, 20 de juliol, i que acaba per Sant Bernat de Claravall, 20 d'agost. D'aquí la dita: la canícula, la monja la porta i el frare se l'emporta. Els pobles clàssics van posar un lleó com a signe rector de l'espai de temps que va del 21 de juliol al 21 d'agost, basant-se en una llegenda. Avui apareix al cel un lleó fet d'estels que empaita furiosament el sol amb el propòsit de devorar-lo. El sol, per tal de defensar-se i evitar que s'acosti, redobla l'ardència del seu raig. El temps canicular és molt apropiat per a fer pronòstics i profecies i per a estudiar i iniciar-se en les arts del cel. La tradició parla de dues menes de pronòstics: els freds, que es fan el dia de Reis i per la conversió de Sant Pau, 6 i 25 de gener, i els calents, que es fan durant la canícula. I per completar l'exemple, un altre resum al voltant de creences on es fa saber que la canícula era un bon moment per fer receptes i provar remeis. Si donaven bon resultat, tot i la malignitat que hom suposa aquest període, és que eren prou bons. La canícula és temps de tenir les portes obertes i per tal d'impedir el pas dels lladres i malfactors, s'untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de gat negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. Els pastors deien que durant la canícula era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. També és un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d'or i de plata. Es posaven a terra quatre fustes planes, quadrades, una mica separades, tot formant un quadre. En el forat del mig es posava un manyoc d'estopa, ben sucada amb oli i s'encén. Si la flama i el fum pugen drets, sense decantar-se mica, no hi ha res. Però si es decanten, vol dir que el tresor o la mina són cap a aquell cantó.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés. Sempre aprenem coses noves remenant el llegat de Joan Amades. I amb aquesta lliçó de cultura viva, el Festa Festa número 850 va plegant les seves veles.
6: Festa, festa!

0: Volem agrair la col·laboració de l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Sarés. Gràcies per la vostra feina i la vostra passió.
1: I com no, un reconeixement a tot l'equip que sempre, cada setmana hi ha darrere d'aquest programa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us parla, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una sardana d'aquelles que fan vibrar. Escoltem la sardana 25 anys màgics, de Lluís Alcalà, interpretada per la Cobla Mediterrània.
1: Gaudiu de les festes de Badia, de Camprodon, de Llibre i sobretot, sigueu feliços. Fins la setmana que ve.
0: Adeu.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Albi, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: A partir d'aquests moments escoltes Ràdio Havanera. Havaneres i cant de taverna cada dissabte a les 9 del matí a Ràdio Palafrugell.
3: 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: A partir d'aquests moments escoltes Ràdio Havanera. Havaneres i cant de taverna cada dissabte a les 9 del matí a Ràdio

0: amb el duet amb els amics Alfons Carreras i el Plorat, i també bon amic amb el seu moment Càstor Pérez. El duet ens portava, ara ens portarà, aquesta segona part d'aquest concert que us vam oferir la primera part de la setmana passada. Com que no durava ben bé dues hores, una hora i una hora, us oferirem al final tota una sèrie de selecció de cançons. Igual me'n repeteixo alguna de les que ja hem escoltat, però dels àlbums del duet. Sonava així aquesta segona part, ja veureu que interessant.
1: Diu que és aquesta.

Освобожденным.

a la platja l'he vist arribar. I el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar una havanera.

0: la platja l'he vist arribar i el silenci del matí d'estiu he sentit els mariners cantar de manera a Tamariu.
1: Tots sols.
0: Amb

0: casa no está mirant.
1: Ara continuant a Tamariu, i mira aquells cantants com eren en Pepet Gilet, que hi anava de tant en tant, la Velar del Niño Hermós, cantaven una peça com era aquesta que porta per nom. A mi Zagal.

llega, llega, digo.

dedicada a les vaques boges. Les fuentes rebossen d'aigua ardent. Xup, xup, xup, xup, xup, xup. No hi vagis, que no t'ensucis els calçotets. Xup, xup, xup, xup, xup, xup. Mañana, ai, bailen al casino en la regadera de Figueres. Allí encontrareu bolses, vaques i ses vedelles que us faran mu, mu, mu, mu, mu, mu.

0: Jajtösi!
1: No morjens.
2: Mimmo.

0: Portong ke rumah seperti ini.
1: Gracias.

mucho.

Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia...

0: Merci.
1: Passa un po' di tempo. Passa un po' di tempo.

Por lo

0: Podem anar al lavabo, tan bon amb bon, sisplau.
1: Ràdio Havanera és un projecte sense ànim de lucre. Ajuda'ns a través de la nostra plana web a tirar-lo endavant. radiohavanera.cat

Us seguirem oferint concerts en diferents formacions, siguin molt bons, siguin normals o siguin el que siguin, concerts de grup de veneres, perquè el que importa moltes vegades, grups de veneres, grups de cant de taverna, el que importa és la voluntat que hi posen molts d'ells per faci fred o calor, sortir al carrer i animar-nos i fer-nos escoltar aquesta música tan apreciada per nosaltres. Per tant, aquests han estat dos programes especials a Ràdio Venera Deluxe dedicat a la música en directe del duet. Des d'aquí un petó, siguis on t'estiguis, Càstor, des d'aquí una abraçada, de tant en tant ens veiem amb Enfonso Carreras. Crec que devia ser mitjans dels 90, aquest enregistrament a la Villa Lola. No ho recordo exactament perquè no vaig apuntar la data en el seu moment, era un enregistrament més dels que feien, però n'hi havia molts, i espero trobar-ne molts d'aquells orígens, com per exemple el primer concert que van fer el grup Àmfora, que en Pere Molina i en Xevi Jonama, que també l'haig de tenir enregistrat juntament amb un concert del grup Arjau de la mateixa època. Acabem d'escoltar fins al final del programa peces enregistrades per al duet. Adéu-siau, salutacions de Rafael Corbí. Us estimo molt. Que vagi molt bé. No oblideu escoltar radiovenera.cat.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
5: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
6: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa, torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: ens queda.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial celebra avui una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el jutge li imposa mesures cautelars com la retirada de passaport i apunta que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fugida. La reunió s'està celebrant de manera telemàtica des de les 10 del matí. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, és la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre, com diem, marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i també recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic durant la revetlla i recorda que no es poden encendre petards a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I en successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes socials del president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte es va saber la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i avui, a partir de les 12 del matí, es guardarà un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la plaça de la Font. Parlem també ara de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. També recordem que en futbol avui al Mundial Espanya juga el segon partit de la fase de grups davant d'Aràbia Saudita a partir de les 6 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 7 de la tarda faran la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ. Música dels anys 80, 90 i 2000, amb servei de bar a càrrec de Serrans i Jo. A les 7 de la tarda faran la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ.

0: carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell, ASB Motor.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell amb Rafel Corbí.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa. Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
0: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
0: Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ja
2: cayó. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Forpes Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Gómez i li retirar el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, el risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura amb el tancament del festival Sonar. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Cap Roig Festival presenta...
2: Casley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
2: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
2: Cap Roig Festival, l'has de viure.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dilluns 22 de juny, a les 7 de la tarda, al Centre Municipal d'Educació, Núria Ribas Mascarós, presentació de llibre Tres senderes pedagògiques amb l'autor Xavier Besalú i Conxita Haro, que és mestra i professora d'institut. Una activitat amb entrada gratuïta.
5: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pots salvar.
4: Mestra i professora d'institut. Una activitat amb entrada gratuïta.

0: Din, no deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.
1: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
2: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972-1702-77.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Ràdio Palafrugell. És la una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns. La reunió s'ha fet després que ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, com diem, aquests 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa i demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. I a més, recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic. En successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort divendres. Poc després de l'incident ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Parlem ara de cultura amb el tancament del Festival Sonar, i és que ahir les actuacions de Prodigy, Namasenda i Who Made Who van posar aquest punt final a un Sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
5: Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat...
1: És

0: ζάχαρη τα μαρίκα.
1: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
2: M'encanta quan em rius, em dius que vius per mi.
1: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
3: Quan es tornarà a veure. Quan ens direm la veritat.
1: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
4: 972 30 42 12.
3: WhatsApp de Ràdio Palafrugell, 972 30 42 12.
4: 972 30 42 12. Ràdio!

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
3: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
1: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
3: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
3: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
1: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
3: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
6: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
7: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema.
4: extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
6: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:15, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
3: Precisament des de...
1: A Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a...

0: Provisional de 37 graus, seguida del Dover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
1: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat dos anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
2: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
3: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
4: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
3: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
4: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
3: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
4: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
2: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
1: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
2: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat d'estrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
1: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder

0: judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
1: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
0: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos policials judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
2: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
1: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
0: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
1: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
0: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
1: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
3: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
1: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
1: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls... Des del Miquel Valls vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
4: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
5: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies, la seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continuen sense estar agafada.
4: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
5: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
4: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
0: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10 i 24 minuts, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
1: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts i no marxarà fins a les 9 i 28 minuts. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
0: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
1: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
6: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
7: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és un objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
6: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
1: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Life protagonitzat per SPDG.
0: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
1: L'artista Pitingó, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim García. Volaré,
8: volaré. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
9: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea, que...
8: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tot Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
10: Una tarda superentretenida.
11: Que tienen mucha gracia.
12: Que a mi m'encanten.
8: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
1: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: Parlem ara de futbol. Al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
1: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
0: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
14: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i encima ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ángel Gold Reis, amb la clàssica a Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineu. S'afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb el tercer de sèrie, intentar guanyar també el Tour de França.
0: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
1: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
15: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol, i el de la Lliga, que és un títol que em faltava. Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
10: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
0: I tanquem amb un apunt de waterpolo, perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
1: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon. Aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
5: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
6: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
5: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
6: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
7: Cap Roig Festival presenta...
6: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
7: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
6: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
7: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
6: Cap Roig Festival, l'has de viure.
8: Escoltes podcast?
9: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
10: Tanta satisfacció m'han donat.
9: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
11: Parla Josep Pla.
8: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
12: Quan ell m'aportava al seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
13: Entre Pitos i Llunes.
14: Amb Miquel Muñiz.
8: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
15: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
4: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
5: Coplejant. Som a tot el país.
6: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Avui comença l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. I això pel que fa al dia, perquè per la nit aquesta onada pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins al dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De cara a dilluns, l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià, la Noguera, pel que fa a dimarts. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I parlem encara d'aquesta prèvia de Sant Joan, i és que el govern, precisament, ha autoritzat enguany un total de 64 actes al litoral català vinculats a les celebracions, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les escolleres, a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. I qui estan estents a aquest fet a les festes de Sant Joan són els agents rurals i els bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel a aquest perill molt alt d'incendi, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi. I parlem de successos, ja que el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort. Centenars de persones, precisament, avui han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I canviem de terç i parlem de política, ja que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, que al final en aquesta reunió han decidit ajornar-la per acabar el debat el dilluns. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i sindicats policials manifestessin al·legant que els escortes agents del Cos Nacional de Policia podrien ajudar-la a fugir. I canviem ara, que anem a parlar d'esports, i és que derrota contundent del Barça al de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana. I avui hi haurà un quartel duel a l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser... Tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar

per a uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

Mar, si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Rhythmics en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia... I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer... a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara, ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: on, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons de tota la vida, de qualsevol època? Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973. When

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va a decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

sí, aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni. No.

No abarateixis el somni era un dels temes de l'àlbum T'estimo que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Humet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Humet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Humet.
1: Terciopelo ardiente.
0: I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Mar.

0: Bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, eh? La tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell. Carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que, escoltant el programa, t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
6: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es deia La Madre.
5: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest

Homenatge als meus oients. Estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sucker Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Batiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Sí, estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari. Ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no? I que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Somos más zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella Ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. Ha plogut sobre el meu cap. Quina enveja, quina enveja. Papallones i ocellets. Aquesta
0: molt. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
1: He fet la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Ei. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale. Pau, nen!

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, al grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you? Ah.
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
2: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Avui un programa especial del Line Dance Show amb Rafael Corbí i Corbí Line Dancers, un programa per exclusivament per nosaltres, per la nostra emissora, i que ens portarà els temes més demanats, sol·licitats del moment. Per tant, prepareu-vos a escoltar autèntiques novetats, molta música feta a enviar, ja us ho aviso, i que ens arriben a través de les llistes aquesta setmana amb aquest programa especial de Copernom. Com el número 17, Role Model, de Madison Glover, amb música preciosa de L. Langley, aquest Be Her.

17 per Role Model, 16 per Fierce. Fierce o Fierce és un ball d'en Rod Fowler que darrerament s'està especialitzant molt a fer balls amb música absolutament creada per intel·ligència artificial, com aquest Fierce the Sundance Kid de DJ Tex, així l'anomena. Dust don't settle where he rides.

Fears and the Rod Fowler, i una mica més amunt hi trobem un ball d'Improvers, una mica alts, amb una cançó de Westlife, no confondre amb la cançó de John Barry, que es diu Your Love Amazes Me. Aquesta és una coreografia del mateix nom creada per Maggie Gallagher i Gary O'Reilly.

Your Love Amazes Me, excel·lent, en Gary O'Reilly, Maggie Gallagher. El 14 hi trobem el Give Me That Feeling, que és una coreografia d'intermedis, de dos parets i 64 temps, d'en Fred Whitehouse. La música es diu Feel Good i a càrrec de Blessing of Our ens arriba aquesta peça que escolteu a seguit aquí, el Line Dance Show. Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just

Són els ritmes de l'actualitat musical, Give Me That Feeling, Fred Whitehouse. En London Show també es ballen coses com, per exemple, aquest Alice Tribal Version, que amb la música del mateix nom que ens ha portat Sony Music, ens ha portat una coreografia de l'holandès Raymond Sarlemin amb l'irlandès Roy Hadisobroto i el suec Jonas Dahlgren, que és una coreografia d'Improvers, el que nosaltres en diem d'Iniciats.

L'Endenshow amb el bo i millor, també de l'actualitat, o almenys dels balls que més es miren per intentar ballar-los més endavant. Aquest sí que ha tingut èxit. Es diu Ziggy, no confondre amb un ball de fa gairebé 30 anys enrere que també es deia igual, amb una música de Brooks and Dunn. No, aquesta és també música de IA amb Ziggy in the House. Ziggy és el nom del ball que li ha posat en Gary Lafferty. La cançó és un remake d'aquell I Wanna Dance with Somebody.

Ziggy in the House, la IA i el que fa, a vegades bé, a vegades malament. Line Dance Show, això és el que ballem, això és el que es balla amb el món del line dance, en el bony del ball en línia, i des de Corbí Line Dancers us portem aquest programa de ràdio perquè ho sapigueu, i si us entren ganes, doncs que ens busqueu a nosaltres o a qualsevol de les altres persones que arreu de Catalunya sempre busqueu amb titulació oficial, que són menys, us poden portar aquests balls. Com per exemple aquest Shimmer. Shimmer és un ball de la Michelle Wright, de debutants absoluts, amb una música del mateix nom de la Meghan Trainor.

them get better. Meghan Trainor amb Shimmer. Seguim amb el nostre espai i us seguim portant aquestes coreografies, aquestes cançons. Aquest es diu DJ Shosho, així es pronuncia la seva música, suposo que així s'ha posat per alguna raó que jo desconec. Loca, Loca és la coreografia que ens obsequien Raymond Sarlamin i Roy Verdonk, amb dos des dels Països Baixos, amb una peça d'Improvers que així es diu. Això és el Loca Loca amb DJ Shosho.

La següent cançó és More Than a Memory. No sé si té alguna cosa a veure. Ho descobrirem ara mateix amb aquell fabulós tema de fa uns anys d'en Garth Brooks. La interpretació és d'en Robin Storm i la coreografia, que porta el mateix nom, també ens arriba des dels Països Baixos. En aquest cas, amb en José Miguel Belloque Vane i també amb en Jean-Pierre Match i l'Alison Johnston, que ens arriba des d'Austràlia. Així ens ho diuen. Una música que és un ball de debutants, per tant, si us interessa, ja ho sabeu. More Than a Memory.

En els següents minuts tindrem l'oportunitat d'escoltar més d'aquestes coreografies d'en Rod Fowler que us deien fetes amb IA. Almenys un parell d'elles les escoltarem, com aquesta, DJ Tex, de nou en Wild West and Wicked, remix d'aquesta peça, que això sí, s'ha de confessar, és absolutament ballable. El ball d'Improvers, Wild West and Wicked.

I, Weston, Wicked and Rod Fowler. Jive All Night, un jive ara, amb una peça de Mark Fornell i en Chris Godden que ens arriben des del Regne Unit amb el tema de She's All Music que es diu Because We Jive All Night Long.

Molts balls en la música de Ella Langley. Hem escoltat abans el Role Model amb el seu Be Her. Amb el Chosin Texas n'hi ha molts de balls amb aquesta preciosa cançó que als Estats Units està trencant rècords a les emissores de ràdio, però no només de country, sinó de qualsevol estil dels que hi hagin. I possiblement el ball que més ha triomfat sigui el més fàcil, un que ha fet la canadenca Needy Reese, un ball de debutants de 24 temps en el qual no hi ha xatxa, això és el que dic jo als meus alumnes sempre, al final de tot. Ella Langley, Chosin Texas.

Preciosa aquesta cançó. I com dèiem, més balls d'ahir amb en Rod Fowler, DJ Tex torna a la càrrega, ara amb el Rum Bum Bumba, un ball que jo m'havia negat a fer, però que el meu bon amic en Joan Barret doncs va dir, fem-lo. I doncs vinga, aquí el tenim.

Rombombomba, així l'hem tingut amb Rodfall una altra vegada. Cada any, quan es celebra un esdeveniment molt important a Portland, ens apareix un ball que ens acosten diversos coreògrafs que allà es troben, i en aquest cas no ha estat l'excepció. Amb aquest any hi torna a ser un èxit. Amy Glass, Rebecca Lee, Jean-Pierre Mach, Guyton Mondi, Simon Ward i Nils Poulsen s'han unit de nou per fer, amb una petita participació de cada un d'ells, aquest Sweet Portland Dreams, amb una remasterització del 2005 del clàssic d'Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.

Dreams amb Eurythmics i tota aquesta gent. I Opalite, Opalite, alguns pronuncien també, amb Taylor Swift, és un ball que també està triomfant de la mà d'en Simon Ward, que nosaltres també ja hem fet a les nostres classes.

Taylor Swift, Opalite, aquesta peça que ens acompanyava, i You're a Superstar, en la peça Superstar amb Boy George and the Zenith, és la peça que escoltarem per acabar amb la coreo de Gary O'Reilly i Maggie Gallagher. Serà fins la propera aquí al Line Dance Show amb Corby Line Dancers.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa? A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
5: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Si un mar separa continents.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, el Poal ha estat un dels rècords amb 41 graus i l'altre també Lleida, amb la mateixa temperatura. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I obrim plana de successos i parlem que els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir l'agressió homòfoba que s'ha produït aquesta matinada a un menor d'edat a les festes de Vista Alegre, a Mataró, al Maresme. Ens dona tots els detalls des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
2: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha anunciat a través de les xarxes socials la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'han agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Després d'acudir a l'Hospital de Mataró per rebre assistència, la família i el menor s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la corresponent denúncia. Segons fonts a les que ha tingut accés a aquest mitjà, la víctima hauria reconegut un dels agressors, ja que anava amb ell a l'institut, una pista que podria encaminar la investigació policial.
1: I seguim encara en plana de successos, ja que els bombers de la Generalitat treballant en l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar. No hi ha afectats i els bombers han desallotjat les cases properes i es revisen l'afectació, treballant amb 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades. I seguim amb tasques dels bombers, ja que han donat per controlat dos incendis de vegetació, un a Rabós, a l'Alt Empordà, i un altre a Canyelles, al Garraf. Per ara segueixen amb dotacions en el territori per mantenir controlats aquests incendis, que ja els han donat per controlat, però per mantenir-los refredats. I repassem el trànsit ràpidament, ja que hi ha un accident entre quatre vehicles a l'AP7 Avinyonet del Penedès en sentit Girona, que talla dos carrils i hi ha 12 quilòmetres de retencions. També un altre accident que hi ha hagut a l'AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap cotxe a la via, però sí que encara hi ha 8,5 quilòmetres de retencions. Hi ha en esports ara, Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
5: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs...

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots, al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta del Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts, segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal amb aquests 41 graus i també a Lleida també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens n'anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen paradetes al carrer per oferir una experiència de compra diferent i una miqueta més adaptada a l'època prevacances. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: La Fira Botiga de Caldes ha tornat a crear un ambient de mercat de la mà dels negocis i de les botigues de la vila. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat aquesta jornada de comerç de proximitat que inclou 19 socis comerciants i una zona de jocs per a nens i nenes. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha lamentat una mica la baixa afluència d'aquest matí i s'ha mostrat optimista per la tarda.
3: Es tracta que les botigues treuen surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
2: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins a les 9 del vespre.
1: I ara, en plana esportiva, l'Igualada i Liceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara, 9:15, comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
3: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025 que ens va quedar la lleixa sense escoltar-lo, com aquesta edició de Lux del Not to Self del cantant Randy Houser, que avui ens acompanyaran les primeres cançons en Sean Randolph Houser, nascut el 18 de desembre de 1975 a Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1, el How Country Feels i el Running Out of Moonlight, cançons que ens han acompanyat. A Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1,

cançons que ens acompanyaran avui de l'actualitat musical, perquè les anem deixant de banda per una cosa o per l'altra, i al final resulta doncs, que des d'ençà ara fa un any tenim més de 6.000 cançons per escoltar, i òbviament no donarem a l'abast, i menys si xerro tant. Abans d'aquest senzill, aquest Cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia No to Self, i la cançó també portava el mateix nom.

Randy Houser, un cantant amb una dotzena d'èxits i més d'un bilió de reproduccions a través d'internet, i amb l'àlbum How Country Feels, que va arribar al número 1 de les llistes de música country. També el seu primer número 1 com a compositor, aquell Good Night Kiss, i una cançó nominada al Premi de Cançó de l'Any per la Country Music Association, aquell Like a Cowboy. Seguim i també recordarem un disc, el de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley, aquest disc que ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

de l'àlbum que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025, un disc que a més va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

així hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai. Randy Houser i Carter Faith, la segona, amb aquest disc Cherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Cherry Valley. Let's

artista excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que connect des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculada a la música country, també a la música folk, fent versions i també temes propis, i també cantant en noruec, a part de en anglès. També hi va participar, doncs, en diverses cançons, amb populars concursos, sobretot del nord d'Europa. Heidi Hauch, amb el seu darrer àlbum del 2025, el disc que es titula Country Miles, amb aquest tema By That Tall River, també ple de versions, com per exemple la que fa d'aquest fabulós tema de Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls.

La excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa, amb Freddie Fursson, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975, Before the Next Street Falls, amb aquesta versió de l'darrer àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt, i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee, des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along, que per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP amb 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic, que es diu Harper 16, va publicar també un disc, The Outlaw Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gourley i Taylor Phillips.

Arriben a la recta final de l'espai del Club del Country per al dia d'avui repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dona nom? Wild Horses.

Final del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018. 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat, i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, registrat el 1995 al costat de The Ghost of Tom Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 17-18, durant les sessions del Western Stars. LA Garage Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres 24 i dijous 25 de juny, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula La Isla d'Amrun al Teatre Municipal de Palafrugell. Una pel·lícula ambientada a l'illa d'Amrun a la primavera del 1945. Els darrers dies del règim nazi, en Nani, un nen de 12 anys, ajuda la seva família treballant al camp. Mentre espera que torni el seu pare, aprèn a conviure en un entorn marcat per l'escassetat i el silenci. En acabar la guerra, les tensions i els conflictes a l'illa l'obliguen a créixer massa de pressa. Podrem veure la pel·lícula dimecres a 6:15 de la tarda, a 7:45 del vespre i a 9:15 de la nit, o bé dijous a 7:45 en versió original en alemany i subtitulada en castellà, o doblada a 9:15 de la nit.
4: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu,
1: Calella,
0: i tot el que hi passa,
1: t'ho
0: explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella, Llafranc, Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: massa mare que te va parir.
1: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Escoltem precisament a Jordi Martí Galvis.
2: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, arribar al canvi, fer arribar al canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona, que necessita un canvi, com ara també s'hi referia el secretari general.
1: Turull, per la seva banda, ha donat iniciat el compte enrere per al canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor, que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Precisament les temperatures més altes s'han registrat amb aquests 41 graus al Poal i a Lleida. D'altra banda, Protecció Civil també manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi especialment de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I anem a Tarragona, on centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de la ciutat aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Davant d'aquest fet, la patronal de Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions, tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu. I han recordat, en paraules seves, que la bandera groga no és de normalitat. Hi ha successos i en afectacions, precisament en afectacions de trànsit a l'AP7 entre Castellví de la Marca i Olèrdola en direcció Barcelona. Ara mateix hi ha 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat per una avaria d'un vehicle. Precisament ha sigut una tarda moguda en la xarxa viària catalana, concretament a l'AP7. I anem als Mossos d'Esquadra, que investiguen una agressió a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar aquesta matinada passada al voltant d'un quart de 3 a la ronda de Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons apunten fonts policials, aquests estarien relacionats amb un tema d'homofòbia. I parlem d'esports i parlem de què Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta a Catalunya femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I també parlem d'hoquei, ja que l'Igualada ara mateix està 4-2 contra el Liceo per fer un altre partit més d'hoquei lliga i intentar guanyar el títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 7 de la tarda farà la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ. Música dels anys 80, 90 i 2000 amb servei de bar a càrrec de Serrans i Julivies, que és la comissió juvenil de la BAC. Es farà a la plaça del Portbó. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-170277.
1: El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: El so de Palafrugell, l'escoltes

d'estiu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa. I am not trying to seduce you.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dilluns 22 de juny, a les 7 de la tarda, al Centre Municipal d'Educació, Núria Ribas Mascarós, presentació del llibre Tres senderes pedagògiques amb l'autor Xavier Besalú i Conxita Haro, que és mestra i professora d'institut. Una activitat amb entrada gratuïta.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
4: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
4: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-1702-77.
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

Molt benvinguts i benvingudes. Programa 348 de Jazznàtics. Avui, un excel·lent cantant de jazz en blues i rhythm and blues de Brooklyn, anomenada Mildred Anderson, criminalment ignorada i ara completament injustament oblidada, que es va forjar una reputació als clubs de Nova York durant la segona meitat de la dècada dels 40. Era cantant de blues. Mildred Anderson és gairebé impossible de conèixer avui en dia i gairebé no hi ha informació sobre ella a les pàgines web, ni tan sols una data de naixement, com els altres cantants de blues abans que ella. És producte d'una successió de clubs de cors i grups corals, el més notable dels quals va ser l'Església Baptista d'Antioch. Després de graduar-se a la Girls High School de Brooklyn, a Nova York, el 1946, va ser cantant de club nocturn durant diversos anys. Mildred Anderson va guanyar visibilitat per primera vegada quan va gravar Doing the Boogie Woogie amb el pianista Albert Ammons per a Mercury el 8 d'abril de 1946. El 1947 va actuar al Kinney Club de Newark, a Nova Jersey. Va cantar Laying Mad at You al Temple Masònic de Newark en un espectacle de Cap d'Any el 1947.

Més tard, el nostre protagonista d'avui, d'aquesta edició de Jazznàtics, programa 348, va treballar i gravar amb Hot Lips Page el 1951 i va romandre amb el grup durant més d'un any, fent innombrables viatges i moltes actuacions en clubs nocturns i teatres a Nova York, però també a Filadèlfia o a Washington. El 1953 es va unir a l'organista Bill Doggett i la seva banda, on va gaudir del seu major èxit discogràfic amb No More in Life, que va vendre més de 100.000 còpies. Una vegada, durant la seva actuació en un club amb el Doggett Trio, dos espectadors la van cridar i insultar constantment. La Mildred va baixar de l'escenari sense dir paraules al mig de la cançó i va fer front ràpidament als dos homes descarats. Amb l'ajuda d'unes ganyotes que va prendre del seu germà, que aleshores servia a l'oncle Sam, els marines, va fer caure els aldorolladors a terra i els va pacificar completament. Després els va lliurar a la cura de la seguretat del club.

Una amiga de l'època escolar de la Mildred, l'Hortense Allen, va produir espectacles al club Harlem a prop de la cantonada de les avingudes Arctic i Kentucky, Atlantic City, a Nova Jersey, a partir del 23 de juny de 1955, amb Mildred Anderson i Jimmy Tyler. El club Harlem era propietat de Leroy Williams. El juliol del 55, Jet va informar que Mildred i el líder de la banda de Baltimore, l'Arthur Garner, estaven intercanviant vots matrimonials davant els convidats al club Harlem on treballava. Però després la Mildred va lluitar contra greus complicacions de salut durant 4 llargs anys. A l'abril del 1960 ja estava completament sana i va anunciar el seu retorn en gran forma cantant a través de la premsa. En aquest moment ja havia preparat el llançament del seu àlbum de debut en solitari, Person to Person, publicat per Prestige Bluesville Records, en el qual va estar acompanyada per la banda del saxofonista tenor Eddie Lockhart Davis, inclosa Shirley Scott a l'orgue. Va ser gravat en un sol dia, el 22 de gener de 1960, produït per Esmond Edwards als famosos estudis Englewood Cliffs. I darrere de la taula de mescles hi havia ni més ni menys que el propietari de l'estudi, el famós enginyer de so, Roddy

El setembre del 1960, la Mildred va entrar al regne de l'estudi de Ruddy Van Gelder a Nova Jersey per segona vegada, amb el suport d'un grup d'Allseers i la supervisió del productor Ozzy Cadena. Es van fer les gravacions del seu segon llarga durada en solitari. Malauradament, aquest també va ser el darrer. Es va titular No More in Life, com el seu títol de la cançó que hem mencionat abans, editat el 1961, també a través de Prestige Bluesville Records. Mildred i Hortense van treballar juntes

El K-Club al 1325 de Washington Street a Minneapolis, a Minnesota, durant l'abril del 61 amb el suport de Jan Bogus Miller i la seva banda. L'abril d'aquell mateix any apareix a Minneapolis acompanyada per l'orquestra de Jan Miller. Canta a l'escenari del K-Club local. 5 mesos després es va casar amb l'empresari de Filadèlfia, Bob Freeman.

El juliol del 1962, la protagonista del dia d'avui, la Mildred Anderson, va fer un concert a Montreal i va acabar l'actuació amb grans problemes. Va perdre la veu i va haver de retirar-se de la indústria musical. A finals dels anys 70, havent recuperat la veu, va acceptar una invitació per actuar com a convidada al Sahara Super Club de Cyrus Scott a Filadèlfia. Després d'això, va caure ja a l'oblit, de fet, amb un oblit absolut. No va trobar d'aquesta manera el retorn per la porta gran. No hem trobat més informació, incloses, com hem dit al principi, dates de naixement i la seva possible mort, però la seva antiga parella, el líder de la banda Arthur Gardner, va morir el 2011 envoltat de l'amorosa cura dels seus 5 fills i diversos nets. No tenim clar si algun dels fills va ser fruit de la seva relació amb la Mildred.

Record, doncs, avui la primera part de Gelsnàtics amb aquesta artista oblidada però excepcional, com he pogut escoltar en la seva veu, nascuda entre els anys 28 i 29. Mildred Anderson ens ha acompanyat amb les seves cançons, de les quals hem sentit I'm Free, Join the Boogie Woogie, No More in Life, Person to Person, I Didn't Have a Change, What More Can a Woman Do? I acabarem aquesta primera part amb aquest I Want to Ride Like the Cowboys. Mildred Anderson a Gelsnàtics.

segona part del nostre programa dedicat a la música d'en Frank R. Strozier. Personatge nascut a Memphis, Tennessee, el 13 de juny del 1937. Avui parlarem a la segona part de l'espai d'aquest saxofonista alt, flautista, pianista i compositor de jazz, les contribucions al qual encara no són prou conegudes i apreciades per la comunitat del jazz en general. Va aprendre a tocar el piano. El 1954, després de l'institut, es va traslladar a Chicago, on va estudiar clarinet al Conservatori de Música de Chicago i va actuar amb altres músics de Memphis, com Harold Mavern, George Coleman i Booker Liddell. També va tocar amb el grup MGT+3 de Walter Perkins, gravant durant els anys 59 i 60, i va dirigir sessions per VGI Records durant aquest període.

Streusel es va traslladar al 1959 a la ciutat de Nova York, on va aparèixer Miles Davis durant un breu període. El 1963, al costat de gent com Hank Mobley i George Coleman, i amb el quartet de Roy Haynes. Després de 6 anys a Los Angeles, durant els quals va actuar amb Chet Baker, gravant el 1965, i també en grups liderats per Shelly Manne, del 65 al 67, i Don Ellis, el 1968, va tornar a Nova York l'any 1971.

Aleshores, el nostre segon protagonista d'avui es va unir al jazz contemporanis, liderats pel bateria Kenneth Duke, gravant l'any 1974, i a la New York Jazz Repertory Company. Va gravar com a líder per a Trident el 1972 i Steeplechase del 76 al 77, i també va tocar amb Boris Portland el 1977. Strozier era un intèrpret dinàmic i compromès amb un estil basat en el blues, que animava qualsevol context en el qual ell aparegués. El seu to i fraseig tenien un toc mordaç que recordava les interpretacions de Jackie McLean.

Va tocar i gravar amb Woody Shaw el 1978 i amb Louis Hayes i Stafford James l'any 79. Frustrat per la seva manca de feina, Strozier va abandonar l'escena musical a mitjans dels anys 80. El 31 de març de 1990 va debutar amb el piano en un trio al Well Recital Hall de Nova York, que va rebre una crítica favorable de la revista Cadence. Però des de llavors s'ha sentit poc a parlar de Strozier, que va deixar la música per convertir-se en professor de matemàtiques i ciències a les escoles del comtat de Westchester a Nova York.

Fins aquí la música de Frank Strozier Jr. Avui amb aquest doble programa que us hem portat amb el nostre espai, en el qual ens ha acompanyat la seva música i en primer terme la de Mildred Anderson. D'en Frank Strozier Jr. hem escoltat les peces In the Still of the Night, Brazil, Clothing Cool, Will I Forget, WK Blues i, per acabar, aquest Hey Lee. Salutacions de Rafael Corbí, una nova xada de Jazzatics al vostre costat. Adéu-siau.

0: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.
1: 1, 2, 1, 2, 3,

Què tal, família? Com anem? Avui tenim una banda que ja fa molt de temps que no sona aquí a Còctel Musical. M'estic referint als Yes. I, a més, amb la formació clàssica, és a dir, John Anderson a la veu, Rick Wakeman a les tecles, Chris Squire al baix i als coros, Steve Howe a la guitarra i Alan White a la bateria. Estem al Quebec el 18 d'abril de 1979, Quebec, Canadà. I en aquella època els Yes estaven celebrant el seu 10è aniversari. Bé, doncs què us sembla si comencem? La veritat és que la qualitat de so d'aquest material està bastant bé. Està tret de la taula de so, no és pas de públic. Comencem amb un tema que es titula Siberian Carthrow i que forma part de l'àlbum Close to the Edge de 1972. Molts fans diuen que és el millor disc. Jo no hi estic d'acord. Després et diré quin és el meu disc preferit dels Yes. Potser et sorprendrà i tot. Doncs endavant. Yes, Quebec, Canadà, 18 d'abril de 1979. Benvingut i benvinguda a Còctel Musical.

0: Siberian Carthrough, sensacional. Doncs si aquesta peça t'ha agradat, espera't a la que ve a continuació. Forma part just de l'anterior disc, Fragile, de 1979, i és el tema amb el qual aquest fantàstic àlbum s'acaba. Estic parlant de Heart of the Sunrise. Yes!
1: Tous les dimanches, Evox, cocktail musical.

Això era Heart of the Sunrise, de l'àlbum Fragile, de 1971. I ara, unes peces de l'àlbum que els Yes ens presentaven llavors, Tormato, publicat en 1978. L'àlbum comença amb un popurri de dues cançons, Future Times i Rejoice. Bé, dolent? No. Bo? Tampoc. Regular. I després, un tema titulat Circus of Heaven, que, entre tu i jo, és una bona merda. En fi, endavant, Yes!

Has escoltat dues peces de l'àlbum que els Yes ens presentaven llavors. L'àlbum es titula Tomato i aquestes cançons eren Future Times Rejoice i la totalment prescindible Circus of Heaven. Sí, sí, tinc una amiga que diu que jo sóc molt radical musicalment parlant. Segurament penso que té raó després de l'afirmació que acabo de fer. Bé, i ara l'última peça que escoltarem avui, sí, t'ho prometo, perquè és que la peça dura pràcticament mitja hora i tenim uns 25 minuts de programa, o sigui que ni tan sols tindrem temps d'escoltar-la sencera, però seguirem la setmana vinent. I és que resulta que és un popurri de diverses cançons de Yes. Jo de moment te les presento totes. Time and a World, de l'àlbum del mateix títol, segon àlbum de la banda, publicat en 1969. Long Distance, Roundabout i The Fish, que són dues peces de l'àlbum Fragile de 1971. Survival, un tema del primer disc, disc homònim de 1968. Perpetual Chains, aquesta peça forma part del gran disc de Yes, àlbum de 1970, molt recomanable, per cert. I Sun, que és un trosset d'un tema titulat The Gates of Delirium, és la part final del tema, un tema que dura 24 minuts, i els últims 4 minuts van sortir com a single sota el títol de Sun, i forma part de l'àlbum Relayer de 1974. Endavant amb aquest popurrí.